0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital. Us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3. 25 a 5, sonant amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7. La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aromar Hotels de Blatgenaro i m'honoro també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa. Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
2: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
1: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
3: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
4: No, por favor, no, por favor.
1: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
0: Aquella nit al Tiffany's.
1: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró.
5: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
8: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
4: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca.
5: Love of Lesbian,
4: La Moda,
5: 31FAM,
4: Sidoní,
5: La Ludwig Band,
4: Cupido,
5: Barry B,
4: Carlos Ares,
5: Remei de Cala Fresca,
4: Temperalbo i El Comboi
5: i molts més.
4: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
5: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
4: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
6: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro. Dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessible. Gaudeix del Xalaro. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Dissabte 23 toca una doble o potser triple final. Final de temporada, final de Lliga, i ja veurem si final d'etapa. Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera. Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats.
5: I el culet també apretat.
4: Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona-Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Del 21 al 25 de maig, vine a gaudir de Pals, Vila Florida. Activitats per tota la família. Ruta guiada en bicicleta pels arrossars. Taller de cuina amb flors amb la xef Yolanda Bustos. Desfilada de moda, concert de Joan Miquel Oliver i molt més. Consulta tota la programació a pals.cat o l'oficina de turisme. Pals, Vila Florida. Del 21 al 25 de maig.
10: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
7: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
6: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
7: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
6: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
7: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
6: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
8: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
9: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
8: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
10: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
11: mejor. No, por favor, no, por favor.
8: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
12: Aquella nit al Tiffany's.
8: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
13: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
14: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
15: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
14: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
15: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
14: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
16: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
17: Amb Marc Clapés.
16: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
17: La primera llista.
18: Ràdio Capital.
19: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
4: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca.
5: Love of Lesbian,
4: La Moda,
5: 31FAM,
4: Sidoní,
5: La Ludwig Band,
4: Cupido,
5: Barry B,
4: Carlos Ares,
5: Remei de Cala Fresca,
4: Temperalbo i El Comboi
5: i molts més.
4: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
5: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
4: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
6: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Dissabte 23 toca una doble o potser triple final. Final de temporada, final de Lliga i ja veurem si final d'etapa.
4: Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera.
5: Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats i el culet també apretat.
4: Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona, Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport d'Estrella Damm.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
10: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
9: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
10: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
11: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
12: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
13: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
14: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
13: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
15: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
16: mejor. No, por favor, no, por favor.
13: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
17: Aquella nit al Tiffany's.
13: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró.
18: 25 anys.
19: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
18: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència moma.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Lídeca.
6: Love of Lesbian,
5: La Moda,
6: 31FAM,
5: Sidoní,
6: La Ludwig Band,
5: Cupido,
6: Barry B,
5: Carlos Ares,
6: Remei de Cala Fresca,
5: d'en Peralbo i el Comboi
6: i molts més.
5: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
6: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
5: Festival Lídeca, l'estiu comença aquí.
4: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell, oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
1: De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb ressaca al partit, de lo al que, de lo al que, de lo al que.
0: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3.
0: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
2: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
2: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
2: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Ei, ja saps què faràs el dissabte 30 de maig?
6: Encara no.
5: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
6: I on la fan?
5: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, el carrer Nou i molts més.
6: D'acord, però què hi trobaré?
5: Oh, bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
6: Doncs hi anem.
7: Botiga al carrer de Girona, 30 de maig, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
8: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència, amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
9: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
10: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La...

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista. I...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-8312. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
11: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
12: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
11: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
12: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
11: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
13: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
14: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
1: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
15: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
16: No, por favor, no, por favor.
1: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
17: Aquella nit al Tiffany's.
1: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Sagaró.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
4: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
5: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
6: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Lídaca.
7: Love of Lesbian.
6: La Moda.
7: 31FAM.
6: Sidoní.
7: La Ludwig Band.
6: Cupido.
7: Barri B.
6: Carlos Ares.
7: Remei de Cala Fresca.
6: Tempera Albo i el Comboi
7: i molts més.
6: El 19, 20 i 23 de juny a la platja de l'Estartit.
7: La gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
6: Festival Ítaca.
7: L'estiu comença aquí.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
10: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
11: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
10: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
12: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
13: No, por favor, no, por favor.
10: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
14: Aquella nit al Tiffany's.
10: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
15: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
16: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
17: Amb Marc Clapés.
16: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés.
18: Tot un especialista en llistes.
17: La primera llista.
19: Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
4: 25 anys posant música a l'Empordà.
2: La ràdio de l'Empordà.
4: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí em dic una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.
1: Són les 6.
0: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa 7 dies hem deixat el número 1 a l'Olivia Rodrigo amb el tema Drop Dead. De fet, fa 3 setmanes consecutives que aquesta cançó lidera la primera llista. Veurem si sumarà una quarta setmana en aquesta primera posició, si hi haurà canvis. Avui sí que tindrem canvis a la llista perquè tindrem 3 entrades entre les 40 posicions i a la categoria dels aspirants 4 novetats. Per tant, molta feina a fer i avui, abans de començar, hem de dir adéu a una cançó que ens ha acompanyat durant 64 setmanes. Avui toca dir adéu a Alex Warren i el seu Ordinary, que es converteix en la quarta cançó en més setmanes de dins la llista, només superada per l'Acid Wars de Harry Styles, que se'n van estar 70. També Lady Gaga amb Bruno Mars i el Die With A Smile, que en va aguantar 75, i el rècord absolut, el té The Weeknd i el seu Blinding Lights, que va formar part de la llista durant 82 setmanes. Per tant, Alex Warren, després de 64 setmanes, deixa la llista i avui, per tant, tindrem un nou rècord de permanència, cosa que també ens fa il·lusió. Comencem el repàs amb una de les veteranes. 37 setmanes porta ja amb nosaltres Olivia Dean. Som-hi!
0: Número 40.

0: Men I Need, l'èxit d'Olivia Dean, 37 setmanes, no és la més veterana, n'hi ha una que en porta 38, però aquí la tenim encara. A la 39, una que no és veterana, perquè aquesta setmana s'incorpora entre les 40 posicions. Parlem de Ai, ai, ai, quin goig que fas, la primera cançó que fa un bar de la primera llista de Dan Peralbo i el Comboi. Avui entren.
1: Ai, ai, ai, quin goig que fas.
2: Número 39.
1: Ai, ai, ai, que bé que ho fas.
2: Aquesta cançó avui entra...

Era Banda Neon, els passos prohibits, tercera setmana a la llista i en suma una. A la 36, un artista que aquest divendres ha actuat a Rasmatàs presentant el seu nou treball Prou, parlem de la Maig, que en suma 3 amb 3 estius més. Tots, tots.

Ara mateix ostenta el rècord de permanència de la primera llista Golden de Hunter X, que tot i això s'emporta una bona baixada de 6 llocs. Passa de la 28 a la 34. A la 33, pujada per la Mariona Skoda. Això es diu Digue'm

0: Ara per fi estem sols.
1: Un dels artistes que fa doblet a la llista és Max Navarro. L'hem tingut des de la 32 amb estrelles i més amunt el tindrem amb Inigualable. Veurem a on la situem aquesta setmana. La que situem a la número 31 és la segona de les tres entrades que tenim a la llista i se l'emporten els Catarres, que fa tot just una setmana es van incorporar a la primera llista de categoria dels aspirants amb això, que es diu Diumenge sense drama. I en tan sols 7 dies ja entren, tu. I és que té una cançó que apunta estiu i ja comença a venir la caloreta, tu.
2: Número 31.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista.
1: Número 29.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Anem tirant. Doncs déu-n'hi-do quina pujada fan 31 Fam. En sumen 7 de cop en la seva segona setmana a la llista i, de fet, s'emporten la pujada o una de les pujades més importants de la setmana. La més important la tindrem a la segona hora, però aquesta és la segona cançó que puja més aquesta setmana. 7 amunt per Anem tirant. De seguida la 28, abans ens anem a la categoria dels aspirants, on, per cert, hi tenim moltes i moltes cançons. Ara hi posem a Milky, que reversiona un èxit del 2002 i ho fa en companyia de David Guetta. Això es diu Just the Way You Are i torna a sonar després de la setmana passada que la vam estrenar com a aspirant.

0: 34 setmanes per Where Is My Husband, l'èxit de Ray, que ja va liderar la primera llista fa unes quantes setmanes i des de Levox doncs, va baixar en posicions. La tenim a la 30, a la 27. A la 26, un artista que avui abandonar la llista amb el seu The Fate of Ophelia. Parlem de Taylor Swift, que tot i això té una altra cançó que encara rondant. Després de 28 setmanes, és Slow Polite, que en cau 5.
1: Número 26.

0: Manolo us ha situat des de la 25. Acaba de sonar aquesta casella Welcome to my party des de la 25. De seguida la 24, la 23, la 22, la 28 encara mora, però abans tornem a la categoria dels aspirants, perquè també fa unes quantes setmanes et vam presentar Mr. Know It All, la nova cançó de Teddy Swims, un artista que el tenim a la llista al costat de David Guetta amb el Gone Gone Gone, i el podríem tenir també en solitari amb aquest Mr. Know It All, que continua com aspirant.
1: Aspirant.

Gran pujada per Miqui Núñez, un altre cop. Doncs mira, 6 amunt, passa de la 30 a la 24 en la seva tercera setmana. També fa una molt bona pujada Max Navarro, inigualable, 4 amunt en la seva cinquena setmana a la primera llista. Número 20.

Aquí teníem a Joe, End of Beginning. Avui la tenim a la 21 aquesta setmana, perdent-ne dues. I després de 19 setmanes en aquesta segona etapa que ha tingut a la llista, perquè és una cançó que ja té els seus anys i que ara doncs torna a tenir doncs una segona vida a la primera llista. Ens anem a recordar una cançó que tal setmana com la que ens trobem era líder de la primera llista. Ens anem fins al 2013, 13 anys enrere, per recuperar Can't Hold Us, una de les primeres que vam conèixer d'aquest duet. Macklemore i Ryan Lewis, que després de Thrift Shop van liderar la primera llista amb aquesta que es diu Can't Hold Us. Va liderar dues setmanes i avui torna a sonar com un dels grans números 1 de la primera llista.

0: dissabte 23 toca una doble o potser triple final. Final de temporada, final de Lliga i ja veurem si final d'etapa. Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera. Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats i el culet també apretat. Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona-Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport de GCT+.
1: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamós.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
3: Ràdio Capital.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7.
2: Entrades, sortides i les novetats de la setmana
3: a la primera llista.
0: Número 20.
2: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb la tercera de les incorporacions de la llista. Parlem de Gracie Abrams, que ha entrat directament des de la número 20 en la seva primera setmana amb això que es deia Hit the Wall. És l'avançament del seu nou treball d'estudi i serveix per obrir aquesta segona hora de la llista. Si t'has perdut la primera, que sàpigues que hem incorporat a Dan Peralbo i el Comboi des de la 39 amb Ai, ai, ai, quin goig que fas. També els Catarres des de la 31 amb Diumenge sense drama. Avui abandona la llista Taylor Swift amb The Fate of Ophelia, també Alex Warren i el seu Ordinary després de 64 setmanes. Per tant, ha estat un dia de comiats dolorosos. També hem abandonat la llista Lluna plena amb el seu Tascatat. Hem incorporat ja 3 cançons, n'hem fet sortir 3 i ara toca anar a la categoria dels aspirants per estrenar una de les 4 novetats que tenim aquesta setmana en aquesta categoria. I la primera ens la porta l'Ivan Herzog, un artista que va triomfar fa un parell d'anyets amb una cançó preciosa que, en fi, es deia Et prometo, que aquest any passat, aquest mateix, aquests mesos de Sant Jordi, va tornar a triomfar. Va ser una cançó que ens va posar la pell de gallina i ara arriba amb una altra cançó molt emotiva que es diu Des de lluny, acabada de sortir del forn. Nova cançó d'Ivan Herzog, que també la tenim com aspirant a la primera llista.
1: Aquesta cançó vol entrar a la primera llista.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

Doctor Prats, una setmana més escalen posicions. Ja la tenim a les 18, això que es deia energia. I l'energia continua amb Bruno Mars, ja de fons, amb aquesta que es diu I Just Might. Ja va liderar la primera llista i manté posició des de la 17. Bruno Mars.

0: Mal. Aquí tenies a Guillem Bautista, és la seva 8a setmana a la llista i evidentment puja amb això que es diu No està mal. So positiu, el que ens agrada aquí a la primera llista. I ara mateix obrim a la categoria dels aspirants La vida és bonica, el treball, el segon treball d'estudi d'aquest artista, d'aquest jove artista que es diu 19, que té molta relació en primera fila perquè és un dels nostres integrants. Per tant, estrenem aquesta cançó de 19 que es diu Ho cremaré i que forma part de La vida és bonica, doncs el debut d'aquest jove artista que també passa per la primera llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

BTS avui abandonen el top 10. Atenció, que cauen 5 amb Swim. Passa de la 8 a la 13. Ja va liderar la primera llista, si va estar un parell de setmanes, però des de llavors se va perdent pistonada. De seguida, a la 12, a la 11, a la 11, i anem pujant posicions. Abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Heroin. I és la nova cançó de Maroon 5, la banda d'Adam Levine, que torna amb noves cançons després d'un parell d'anys sense música, i ho fan amb aquesta cançó que ens recupera l'esperit dels primers treballs de la banda. Ens ha donat molt bones vibracions la nova de Maroon 5, i per això mateix hem dit, va,

0: Joan Dausà s'ha situat des de la número 11, s'ha quedat a les portes d'entrar entre el top 10 amb això que es diu Per una cançó, des del seu treball Immortals. I abans d'obrir el top 10 arriba l'última cançó que tenim a la categoria dels aspirants i, de fet, la cançó més curta que diria que hem posat mai a la primera llista, en poc més, de dura 1 minut 35-36. És curtíssima i és una cançó que té una història darrere, si més no, curiosa, perquè últimament ens estan apareixent a les llistes de tot el món cançons que tenen els seus anys. Avui ens anem fins al 2018 per escoltar una cançó de la demo d'aquest artista que es deia Dominic Fike i que ja ha sonat a la primera llista. Al seu moment vam posar el Three Nights i ara arriba una de les cançons del seu disc on també hi havia aquesta cançó, el Don't Forget About Me Demos. Després de Three Nights, ara triomfa aquest Baby Doll gràcies a les plataformes com per exemple TikTok. I ara ens presenta aquesta versió, aquesta nova versió del Baby Doll, curteta però intensa, nou aspirant per la primera llista per Dominic Fike.
1: Aquesta cançó aspira en T.

fer sol. Aquesta setmana han estat protagonistes del Sense Ficció Sopa de Cabra, recuperant el camí Somnis i Promeses amb les veus de Sui Mon DJ, un documental molt interessant que es va estrenar tornant enrere al Sense Ficció i que podeu recuperar a 3CAT, on veus una mica la història de la banda i també, doncs, en fi, els mals rotllos que hi ha hagut entre ells. A mi, em vaig quedar tocat, després de saber que no eren amics, tot era per feina. Bé, en fi, coses que passen, oi? Sopa de Cabra entra en el top 10, sumant-ne una amb Camins, Somnis i Promeses, a la nou baixada de Somber i el seu Homebreaker. Número

Va ser número 1 de la primera llista, des de llavors va perdent pistonada Siderland i el seu Tututuru, que encara ens continuen cansant de mala manera. A les 7 pugen la Ludwig Van, des del seu últim treball d'estudi, es diu El teu amor, i en suma dues.

Descobreix les cançons més importants de la setmana a la primera llista. How did you know I was so...

Alex Warren, tot i la sortida aquesta setmana d'Ordinary, encara té presència a la llista amb aquest Fever Dream, que manté posició des de les 6. A les 5 pugen dos llocs d'Oreyakis, la col·laboració de Flash i Ice Cream i 31 Fam.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tots els èxits del moment a la primera llista. Número 4.

Doncs atenció que acaba de passar aquí. Acaba de passar que Olivia Rodrigo perd el lideratge i passa de la 1 a la 4 després de 3 setmanes liderant amb aquest drop dead. Això vol dir que tindrem un nou número 1 que veurem qui se l'emporta. Qui segur que no se l'emporta serà Bruno Mars, que es queda estancat en aquesta tercera posició amb això que es diu Risk It All.

mantenint la segona posició una setmana més perquè New Religion manté el mateix número que fa tot just una setmana, la número 2, amb aquesta nova versió d'un tema de Faceless. I toca conèixer ara mateix la pujada més important de la setmana i també el nou líder de la primera llista. Una cançó que ha tingut una segona vida perquè va marxar de la primera llista després de 18 setmanes i al cap de molt poques setmanes va tornar a entrar perquè està sent tota una sensació mundial. Parlem de Dràcula, la versió remix d'aquest èxit de Tame Impala i Jenny, que, per cert, lideren la primera llista tant uns com els altres per primera vegada. Primer número 1 per Tame Impala, la primera llista, i en sumen 9 de cop, la pujada més important per aquest Dràcula. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb molts més èxits. Bona setmana. Número

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals. És 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groi, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar-hi pa, ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència moma.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
10: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
9: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
10: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
11: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
12: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
13: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
14: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
1: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.

0: Avui és dia d'emoció, dia de futbol. Avui és dia de Girona. Avui és dia de partit. I com cada dia de partit, us saludem des de Montilivi, Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Perquè el Girona juga i tu ho vius amb nosaltres. Comença dia de partit amb Raül Muixac i Carles Saló.
1: Bona tarda, tan fàcil com guanyar un partit, tan difícil com guanyar un partit. El futur del Girona es decideix en 90 minuts. Benvinguts a dia de partit a Ràdio Capital, a Taronja Ràdio, al Twitch de Montilivi. Els números són molt clars. Si el Girona guanya, se salva. Si no guanya, se'n va a segona divisió. No necessitem ni calculadora. A la jornada 5, aquest escenari ens hauria semblat un oasi. Fa només 3 o 4 partits no ens pensàvem que la corda s'arribés a tensar tant. No cal donar-hi més voltes. Així s'ha donat i així s'ha d'entomar. A la primera volta l'Elche ens va passar la mà per la cara, però són números en mà. El pitjor visitant de la categoria. Els alacantins saben que amb un punt estan salvats i que fins i tot perdent podrien esquivar el descens. És un rival que, com nosaltres, no sap sortir a defensar-se, però tenen força més gol. Amb quin plantejament sortiran al camp? Espero que amb l'erroni, sigui quin sigui. El que no ha de tenir dubtes és el Girona. No hi ha espai per l'especulació. Ha de donar continuïtat al partit que ja ha començat a les xarxes, que ha secundat l'afició i que ens té a tots en tensió des de fa dies. No queda ningú que, aficionat o no, no sàpiga a aquestes alçades que avui i aquí el Girona s'hi juga una cosa important. Si una cosa hem guanyat amb la situació que està vivint el Girona és que estem fent bo aquella part de l'himne que diu que estem units, més que mai estem units. L'afició ho ha demostrat en la prèvia d'aquest partit. Ara li toca a l'equip donar-li continuïtat. Hi haurà moments que estarem eufòrics, d'altres que estarem cagats i sempre amb els nervis a flor de pell, o així m'ho imagino abans de començar. No serà fàcil, però tampoc és impossible. Tant val un gol al principi com al final. Si la història tingués un comportament pendular, és clar que la història ens en deu una contra aquest rival. Anem a forçar-ho. Com la setmana passada, tranquil·litat, que no cal confondre amb distensió. Confiança, que no vol dir absència de prudència. Fe, això que no falti, i encert, que és el que ha mancat en les dues últimes jornades. Contra la Real, mereixíem guanyar. Contra l'Atlético, mereixíem no perdre. Però la realitat és tossuda, com tossut és aquest Girona, que vol continuar sent de primera. El primer pas l'hem donat entre tots, tot venut, rebuda espectacular, pèls de punta, que no afluixi, no podem callar ni un moment, hem de portar amb volandes aquest 11 que Mitchell ha triat per l'ocasió.

0: que avui, per la gran cita, surt amb Gazzaniga a la porteria, defensa de 4, amb Arnau Martínez al lateral dret, Àlex Moreno al lateral esquerre, novetats en la parella de centrals. David López, un veterà, un home que té molta història a les esquenes, que les ha passat de tots colors, titular avui a l'eix de la defensa, al costat de Vitor Reis. Al mig del camp, Axel Witsel, secundat per Ivan Martín i per Azedin Unahi. A la punta dreta, Joel Roca. A la punta esquerra, Brian Hill. I com a referent en atac, Víctor Sigankov. Per tant, Cristian Estuani a la banqueta per si el partit se li ha d'acabar de donar un impuls a partir de la segona meitat, presumiblement. Per part de l'Elche, que recordem, té sancionat el seu entrenador Eder Sarabia, no podrà viure-ho des de la banda, i això no és un detall menor. Surt avui amb Dituro, defensa de 5, amb Víctor Chus, Afengruber i Vigas com a tripleta de centrals. Carril dret per Sangaré, carril esquerre per Germán Valera, al mig del camp Aguado, Febas i Villar, i en punta Tete Morente i Álvaro Rodríguez, el fill de Coquito Rodríguez, al Palamosí. Són els 22 escollits per disputar un partit que arbitrarà Hernández, un àrbitre que no agrada a ningú, ho hem pogut veure a les xarxes, al bar hi haurà del Cerro Grande, a les teques hi tenim en Martí Seguer, i a l'anàlisi el que faci falta. Avui, a la meva esquerra, José Martínez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A la meva dreta, Jordi Cartacó. Jordi, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Esteu preparats per patir les de Caín?
1: No.
0: No?
2: Mira, si has patit, però en victòria final, sempre has un patir més assequible.
0: Perquè teniu clar, no?, que això no serà fàcil, que això no tindrem un 2-0 al minut 30.
3: Jo crec que sortirà bé, però no serà fàcil, està clar. Un partit amb molt de nervis, amb molta tensió, jugant tant un com l'altre molt, moltíssim, i bueno, pot passar de tot.
0: Pot passar de tot. De moment el que ha passat és que la gent ha rebut a l'equip amb una, vaja, una rebuda espectacular, d'aquelles que fan història, d'aquelles que jo no recordo des de l'època que el Girona lluitava per pujar a segona divisió amb bengales, tot tenyit de color vermell. Ara mateix desconec si els que ens esteu seguint pel Twitch ho esteu podent veure o no, perquè tot s'ha de dir. Ara mateix les connexions a l'estadi de Montilivi sembla que hagi de venir el president del govern, perquè jo no sé si funciona o no. Jo crec que estem en antena perquè em sento perfecte. Vosaltres també em sentiu? Ara sí, ara sí. Ara veig que es desencalla i es veuen aquestes imatges, es poden veure pel Twitch. Rebuda espectacular, tota la gent convocada des de les 7 de la tarda. El Girona que ha arribat envoltat de la seva gent. Crits d'uruguaixo, uruguaixo, com Cristian Estuani ha sortit a la... del bus. És que no ha pogut entrar el bus del Girona, literalment no ha pogut entrar a l'aparcament, els jugadors han hagut de baixar, de recórrer els últims 50 metres a peu. Això, José, fa que sortís ja amb una marxa més.
3: Total, al final l'afició i la ciutat ha reaccionat, no? Al final, des d'ahir es feien samarretes, el barri vell, bengales, penyes del Girona tota la vida pel barri vell. Jo crec que la ciutat i l'afició sap el que es fa en joc. Ara només falta que els jugadors surtin i ens transmetin, no?, tot el que és necessari per guanyar el partit.
2: I aprofitant una mica l'argument que diu en José, jo hi vaig estar al vespre també per la ciutat, i la veritat és que l'entorn, el context, l'escenari, jo penso que l'aficionat ha reaccionat molt bé, fins i tot el Terlà, crec que estava amb la camiseta del Girona, i la meva sensació és que, i és una opinió personal, però penso que l'afició del Girona està infravalorada. Vull dir, en aquest moment l'afició sempre dona el màxim d'ella, omple el camp. Penso que la sensació que hi havia en tota la ciutat era que ens estàvem jugant, o ens estem jugant, una cosa molt i molt important, com és continuar a primera divisió, i penso que el jugador d'alguna manera s'ha d'intentar, sí, captar aquesta capacitat de compromís que té, però tractar-ho amb la màxima normalitat i naturalitat possible, perquè una sobreexcitació tampoc ajudaria a poder guanyar el partit d'avui.
0: A veure, em diuen que tenim el chat del Twitch encara tancat. Ara l'obrirem, a veure si el podem desencallar, perquè, noia, avui es nota que és un dia que la gent s'ho està fent a sobre i no poden entrar al chat. Com hem de jugar aquest partit? Clar, jo crec que l'Elche és un equip que...

0: És un partit que no pots cometre errors, que qualsevol mínim error, ara surt el Girona, no sé si m'escolta, qualsevol mínim error es pagarà molt i molt, molt fort, i jo crec que sortiran, bueno, a fer el seu paper, però amb tranquil·litat. I per part de Girona jo crec que també sortirà igual, tampoc sabem que hem de guanyar sí o sí, però tampoc ens podem tornar bojos.
1: Jo penso que al final, si mirem una mica els dos entrenadors, cada banqueta, mai diríem que són dos entrenadors que s'haguessin de jugar un partit com aquest, que possiblement són dos entrenadors molt proactius, que volen que els seus equips siguin molt proactius amb la pilota, que proposin un futbol atractiu, un futbol ofensiu, i tinc la sensació que ells dos, tant Sarabia com Mitchell Sarabia, són dos entrenadors amb molt d'ego esportiu, i tinc la sensació que no deixaran l'ego a part. Sí que és veritat que s'intentaran d'alguna manera evitar les errades, però jo penso que els dos voldran marcar estil i voldran marcar, doncs, d'alguna manera, acabar d'aconseguir el seu objectiu final amb una manera molt clara, que és que els seus equips volen que juguin d'una determinada manera.
0: Ja, però, al igual, perdona, Rull, al igual és un partit per fer alguna diferent, també.
1: Exacte. Sí. No, a mi m'agradaria que d'alguna manera traguessin aquesta capacitat de ser més defensius, d'intentar controlar més els detalls i no tant el joc.
2: Val. A veure, hem escoltat la sortida del Girona sobre la gespa. S'havia demanat que a un quart de nou la gent fos a l'estadi. L'estadi encara no és ple, però ho serà, perquè està tot venut. També hem escoltat la xiulada de l'Elche. Si la rebuda del Girona ha estat espectacular, la de l'Elche ha volat algun got per sobre del bus, alguna ampolleta d'aigua ha impactat en el bus. El cap d'expedició no s'ho ha agafat gaire bé, ha sortit visiblement emprenyat. També hem vist molt emprenyat a Eder Sarabia, protestant, ja sortint de l'autobús. Per tant, han sortit enxerinats, val, en aquest sentit, però la rebuda del Girona ha estat espectacular. Estem veient les imatges pel xat de com ha arribat l'Elche, també imatges de com ha arribat el Girona. Els dos equips ja sobre la gespa, et diuen que ja tenim el xat completament obert al Twitch de Multiliving. Avui no sé si donarem tot l'abast, perquè haurem d'estar centrats amb el que passi sobre el verd. Deiu això de que són equips d'autor, deiu això que avui és un dia potser per ser una miqueta més pragmàtics, però és complicat, no?, canviar el discurs amb el partit en marxa.
0: Jo crec que és complicat canviar, però també és complicat pel jugador, no? Jo crec que també s'ha de fer una mica més pràctic tot, perquè el jugador té molta tensió, juga molt, està exposat a l'error, i també Mitchell ha de protegir una mica això, no? Sí, és veritat que el Girona es basa en jugar la pilota des darrere, superar línies jugant la pilota, però a l'igual és dia també per fer una mica més pràctic i protegir a centrals, porters i pivots, crec jo,
2: En aquest sentit, l'entrada de David López us diu alguna cosa?
0: Que Blin està molt lesionat.
1: Bueno, a mi, José, jo penso que és molt important, perquè a partits com avui el més important és que el missatge del míster i de l'entrenador sigui molt simple. Jo tinc dubtes que els dos entrenadors tinguin aquesta capacitat de transmetre un missatge simple al jugador. Penso que avui deixar de banda l'ego d'entrenador et dona i et diu el nivell d'entrenador que és. O sigui, no t'has de posar per sobre de la plantilla, has d'intentar que el jugador, evidentment, cometi el mínim d'errades possible. A mi m'agradaria que avui Gazzaniga jugués molt més en llarg que en curt, i m'agradaria que es veiés aquesta capacitat d'adaptar-te al context, que avui només val guanyar.
2: Avui només val guanyar. Avui l'equip està començant a escalfar sobre la gespa de Montilivi amb l'escalf del seu públic. L'ha notat abans de començar el partit. Abans de començar el partit, l'Arnau Madrià s'ha passejat al mig de l'afició que es concentrava i ha anat a caçar com estaven els bioritmes. A veure si podem posar algun d'aquests vídeos, àudios de l'Arnau Madrià al mig de l'afició del Girona.
3: Bones, mira, som en Ocio Figueres i estem aquí, un ambient de gala. Montilivi s'ha de vestir de gala, és un dia molt important. No direm el més important de la història, perquè hi ha hagut molts moments molt importants de la història del club quan les coses anaven molt malament, però podríem catalogar-ho com un dels grans.
4: Sou optimistes o pessimistes per avui?
3: Sí.
5: Sí, optimistes. Per això venim.
4: Tocarà celebrar-ho?
3: Celebrar-ho, no?
5: Celebrarem.
3: Jo ja vaig fer la meva sortida aquesta setmana, no direm on per fer el gafe, però podem dir Mare Déu dels

0: al mig de l'afició del Girona, com no pot ser d'altra manera. De fet, és un partit per gent que creu, aquest. Si no creus, baja't de l'autobús.
1: Sí, la veritat és un partit per futbolistes. Sí, avui és veritat que hi ha molta tensió, però és un partit que al final estem més nerviosos d'afició i des de fora que jo, per exemple, el partit que aquí van jugar contra el Múrcia, no?, que jugaven també. Jo estava a casa i estava desitjant, no?, que entrar al camp, que pités l'inici del partit i concentrar-me realment en el partit, perquè després ja t'oblides de si estàs últim, penúltim o en tot, no? I és dia per això, no?, perquè els jugadors demostrin que volen continuar jugant a primera divisió i que volen que el Girona estigui a primera divisió, no hi ha més.
2: I també jo penso que són tòpics a vegades, no? Però si són tòpics no vol dir que no siguin realitat. Penso que avui ens hem de focalitzar només en les sensacions positives, que durant el partit hi haurà molts altibaixos a nivell sentimental, i penso que només ens hem de focalitzar en el positiu. Quan acabi el partit, quan haguem guanyat, quan continuem a primera ja hi haurà temps per fer anàlisi. Però avui jo penso que el més important és només focalitzar en l'escenari positiu. Hi haurà moments en què serà molt difícil només veure la possibilitat positiva, però penso que hem de tenir aquesta capacitat. I el que deia José, jo penso que és molt important. El jugador avui vol instruccions clares, simples, i notar que té el suport de l'afició i de l'entrenador en qualsevol de les seves actuacions dins del camp.
0: Deia José, el que volies era ja anar al camp, estar a punt, jugar.
3: Comença.
0: Avui ha estat un dia llarg per tots els aficionats del Girona. Jo crec que avui ha estat un dia llarg. Jo, per exemple, he anat a buscar la samarreta de Quico Ratón, m'hi he fet la foto amb l'estampeta d'Estuani, he anat a buscar alguna cosa verda per posar-me, avui no porto la samarreta, però sí les sabates. En fi, a casa pràcticament que m'han fotut fora ja abans d'hora perquè estava enredant. Com ho heu viscut vosaltres? Com heu viscut aquestes hores prèvies? Quines supersticions heu cultivat? Què heu fet? Quan us unieu pel xat i us anirem llegint de moment el xat. Hi ha gent que ja es pregunta com atacarem una defensa de tres centrals sense nou. Bueno, veurem. I deien això, no? Comenten que Mitchell no canvia la manera de jugar, per molt que el partit sigui d'aquests considerats de, vaja, una autèntica final. Avui el Girona, ja ho sabeu, només li val la victòria, ni l'empat, ni una derrota per la mínima. No hi haurà pròrroga, no hi haurà res. 90 minuts, s'ha de fer un gol més que l'Elche. A l'Elche, amb el punt, li val per salvar la categoria. Hi hauria algun escenari, que ara en parlarem, que també podria fer que l'Elche se salvés, fins i tot perdent. Ara ho analitzarem, però abans tornem un moment al mig de l'afició. Dèiem que l'Arnau Madrià s'ha estat passejant pel mig dels aficionats del Girona abans de que arribés l'equip. Hem escoltat primer un missatge d'optimisme, a veure què diuen aquests altres aficionats.
4: Ets optimista, Jordi?
5: Molt optimista. Guanyarem.
4: Què creus que ha de passar avui al partit?
5: Guanyarem fàcil, 2-3-0.
4: 2-3-0. I aquí hi ha optimisme o no? I avui tocarà celebrar-ho, doncs, a la nit?
5: I tant.
4: Doncs un crit d'ànim per la Girona.
5: Ànim.
0: Molt bé. Parlava de 2-3-0 aquesta gent. Jo no ho veig. Jo crec que serà un partit que haurem de mastegar fins al final i que nosaltres no, però els jugadors de l'Elche segurament també estaran pendents de què passi en altres estadis.
1: Total. A veure, jo estic tranquil perquè, o sigui, hem arribat de joc al Girona i arribant a portar rival, bé, o sigui, tenim ocasions. El problema que tenim és que no fem gol. O sigui, no sé si avui l'estampeta aquesta d'Estuani que has ficat amb la samarreta del Girona farà marcar gol, però clar, és una realitat. I bueno, també estic veient també la banqueta de l'Elche i té un potencial.
2: Sí, si mirem els jugadors que juguen a dalt i els que poden entrar
1: a Rafa Mir,
2: de davanters, com Rafa Mir, com Andrés Silva, són jugadors que avui ja han jugat Champions, són jugadors de selecció nacional. Penso que Àustria també ha convocat el central,
0: a Fekruber.
2: I al final és una plantilla que està ben confeccionada, perquè al final el seu objectiu màxim era arribar en un context com aquest escenari, i penso que Eder Sarabia està fent un molt bon treball i abans de fora d'antena José comentava que al final Eder Sarabia és un dels entrenadors que porta coses noves al futbol. Jo recordo que quan va jugar contra el Barça penso que va canviar el perfil dels laterals precisament perquè els dos extrems en lloc d'anar per fora anessin per dins i penso que porta coses en el món del futbol i està aconseguint uns resultats. També veig Héctor Fort aquí, que és un dels jugadors que pot crear també perill a la segona part, té molt recorregut, té molt dinamisme. Serà un partit molt difícil. Com podem fer gol? Jo penso que al final és molt important no rebre gol, ja sé que són tòpics, però i també penso que al final l'estratègia ens pot ajudar molt a nivell ofensiu. Penso que David López a nivell ofensiu pot aportar aquesta capacitat d'intimidació en l'estratègia, evidentment quan entri Stuani, però hem de demanar jugadors com Unagi que intentin també xutar de lluny, a veure si Ivan Martín recupera una mica les sensacions de la passada temporada o de fa dues temporades i fa gol, però evidentment que és una de les incapacitats que tenim com a equip de fer gol.
0: A veure, anirem veient com estan evolucionant els marcadors de la tarda, sense tornar-nos bojos, perquè ja sabem que depenem exactament d'aquest partit, però hi ha una combinació que salvaria el Girona i el l'Elche. És a dir, partits implicats, Betis llevant, Getafe Osasuna, Girona-Elche, Mallorca-Oviedo. Si el Mallorca guanya l'Oviedo, si el Girona guanya l'Elche, si el Getafe guanya Osasuna i si el Betis guanya en el Llevant, és a dir, si guanyen tots els de casa, l'Elche se salva i el Girona se salva. Aquí d'aquests resultats, el camí en balla més és el del Llevant al cap del Betis, perquè el Betis no s'hi juga res. Que el Mallorca guanyi l'Oviedo a casa jugant-se la vida és lògic. Que Osasuna pugui palmar el camp del Getafe, que s'està jugant entre Europa, entra dins de la lògica. Em balla el Betis llevant. Però clar, podria ser que hi hagués un moment al minut 90 que tots els resultats es donessin i que un gol del Girona el salvés a tots.
2: Ara he apuntat la combinació que has dit i no la veig tan difícil. Per què? Perquè, per exemple, Betis i Celta és l'últim partit a casa i tots sabem, i tu José saps, que l'últim partit el vols acabar amb una sensació davant la teva afició. O sigui, que l'escenari tampoc és tan inversemblant.
0: No és inversemblant.
1: El problema que no pots especular. No, al final. Has de sortir a guanyar, sí o sí.
2: Però si ets jugador del Betis, ja vols acabar guanyant.
1: Sí, sí, total, i més a casa. Està clar, quan jugues fora, dius, bueno, al final no te dona igual, però no tens aquesta tensió de jugar davant de l'afició. Està clar.
0: A veure què passa.
1: El problema, bàsicament nostre, és que depenem d'un tio que té 40 anys i que té tot el cos infiltrat.
0: Sí, sí.
1: I aquesta és la nostra realitat. I per això hi ha tant de nervi. Perquè és l'únic jugador fiable davant de cara porteria.
2: Sí, i el que l'està ajudant bastant a l'hora de finalitzar també és Joel Roca.
1: Sí, clar.
2: Joel, i és una mica... Joel té les característiques que també estàvem parlant obertament. Penso que jugadors gironins, jugadors amb aquesta capacitat de connexió amb l'afició, com és Estuani, tot i que és uruguaià, també té aquesta capacitat, però crec que estem una mica orfes de jugadors que hagin connectat directament amb l'afició, jugadors que avui els hi puguis demanar responsabilitats de pertinença, no en veig gaires a l'equip inicial, i penso que jugadors com José, quan estava al camp, això ho transmetia, i al final penso que hi ha tres líders en aquest equip, un és Porto, que no el tenim, l'altre és Estuani, que sí que entrarà, i penso que Arnau ha fet un pas molt i molt important durant aquesta temporada perquè sempre ha estat un dels millors jugadors dins del camp i dels jugadors que segurament senten més els colors.
1: Ha fet massa per l'edat que té. Massa.
0: Home,
1: massa, perquè hi ha coses que no li toquen. Claro. Però clar, la plantilla està com està.
0: És el que hi ha, el Girona no té més. La plantilla està tiesa.
1: Total.
0: No tenim davanters. El davanter que tenim és Cristian Estuani, que té 39 anys i gairebé 40, que jugarà infiltrat. Avui no és titular, el reclamàvem de titular, però bé, jo crec que Mitchell pensa que el partit es pot fer llarg i que el vol tenir en el moment en què es decideixen les garrofes.
1: També són sensacions també del jugador,
0: Clar, sí, clar.
1: Com estàs, quan durm...
0: Sí, això vol dir que tampoc està per 45 minuts.
1: Total.
0: No vol dir que no està per 45 minuts. L'afició ja pràcticament que omple l'estadi quan encara queden 22 minuts perquè arrenqui el partit. l'afició que ha passat pel micròfon de l'Arnau Madrià. Anem a escoltar els nous protagonistes que ens porta.
3: Àngels, dos Àngels, dos gironins, i avui a tope amb molt gran nervis, i jo crec que avui serem de primera per l'any que ve i per molts anys més.
6: Jo estic molt nerviós, estava esperant aquest dia des de la setmana passada i amb un Girona.
0: Doncs vinga, la gent que té nervis, la gent que s'ho està fent a sobre, la gent que ha vingut equipada amb els colors blancs i vermells. Hem vist molta gent, hem vist repartidors, hem vist gent anant pel carrer amb la samarreta del Girona. El rival és l'Elche, amb qui jo deia que si la història fos pendular tenim un compte pendent. Recordem que l'Elche ens va deixar sense un ascens a primera divisió a la pandèmia, 23 d'agost, si no recordo malament, de 2020, amb un gol de Pere Milla al 96 de partit, el dia que van expulsar Estuani per una cosa que era groga com a molt, que era groga com a molt. El dia de les llàgrimes d'Estuani al túnel de vestuaris. Aquell dia el futbol va ser molt cruel amb el Girona, com tantes vegades havia sigut en el seu intent de pujar a primera divisió. Aviam si avui el futbol li torna al Girona aquella mala passada, i avui davant de la seva afició. Per cert, espectacular el vídeo motivacional que va treure el Girona fa un parell de dies, comparant aquell partit amb les graderies buides i amb el que serà avui l'estadi del Girona. Canvia molt la cosa, José, tenir 15.000 ànimes aquí apretant.
7: Molt, perquè qualsevol jugada, l'afició, creus o no, però el jugador la sent, la nota. Està cansat, però t'animen i recuperes ràpid. És un partit per anar de la mà, afició i jugador. No hi ha més avui, no hi ha més. S'ha d'estar.
0: Tenim els 22 protagonistes sobre la gespa. Recordem que el Girona avui surt amb Gazzaniga a la porteria, amb Arnau Martínez, amb David López, Vitor Reis i Arnau Moreno en defensa. Al mig del camp, Mitchell, secundat per Unafi i Ivan Martín. I a la punta de l'atac, a una banda Joel Roca, a l'altra Brian Hill, i com a referent, com a fals nou, Víctor Sigankov a la banqueta. Cristian Estuani, per si ha d'entrar a la segona meitat per part de l'Elche. Dituro en porteria, defensa de tres centrals, amb Pedro Vigas, amb Afen Gruber i amb Víctor Chus. Sangaré al carril, Germán Valera a l'altre carril, Villar, Aguado i Febas a la sala de màquines, Álvaro Rodríguez i Morente com a referents en atac, i a la banqueta, doncs, molta pólvora.
7: David López, estadístiques de minuts.
0: Estadístiques de minuts, doncs ara te les
7: molt
0: trec.
7: Pocs.
0: Molt pocs. Molt pocs.
7: Molt pocs.
0: Ara t'ho dic, ara t'ho dic.
2: L'altre dia va jugar al final.
7: I crec que...
0: Doncs mira, David López porta 216 minuts aquesta temporada. Ha jugat en 5 partits, 2 com a titular. Va ser titular en el primer partit de Lliga i va ser titular en el tercer, contra el Sevilla. Després va tenir una lesió, va reaparèixer fa uns quants partits, després de reaparèixer va tornar a l'ostracisme i avui serà la seva tercera titularitat.
7: Jo confio, és un jugador fiable, crec, però sí, clar, sí. De ritme anirà justíssim, sí. I hi ha dos davanters que déu-n'hi-do, a l'Elche, o sigui...
2: Sí, mirant la vessant positiva és que en atac et porta bastant en estratègia, doncs sí, porta correcte. Remata bé, i si em permets jo de l'11, a mi m'hauria agradat un altre 11. A mi m'hauria agradat, per exemple, que avui hagués jugat també Fran Beltrán, i en el lloc de Brian Hill, o sigui, no hagués tret a Ivan Martín, o sigui, no estic dient que entri Beltrán i surti Martín, però m'hauria agradat, al final has de posar, per mi, els millors 11 jugadors que tens. A mi Brian Hill és un jugador que intenta moltes coses, però després costa molt que acabi tant en finalització com en assistència, i m'hauria agradat, pues, aquesta capacitat que té de Fran Beltrán de sacrifici, de tapar possibles, interceptar possibles xuts del rival de fora l'àrea, un jugador que penso que va entrar molt bé quan es va incorporar a l'equip, i penso que Brian Hill podria haver estat un jugador més revulsiu. Jo hagués apostat més per Fran Beltrán amb Witzel i potser Ivan Martín a la banda per la posició de Brian Hill.
7: Sí que Brian Hill és un jugador que connecta ràpid a l'equip, no?
2: Sí.
7: És veritat que comença moltes coses i no acaben res, Sí. És un jugador una mica diferent a lo que tens, sí, no? Una mica més passional, no? Que l'altre sí, verdad, que el Fabertan és més posicional, sí, sí, no per pilota, i el Martí igual. I amb aquest jugador jo crec que l'igual Mitchell busca això, no? La connexió amb la gent, eh?
0: Ah, Brian Hill. Connexió amb la gent.
7: Bueno, de revolució, no? Al final és un jugador que va per i ho intenta.
2: És molt dinàmic.
7: No acaba en res, vale,
0: t'ho compro. Jo crec que és un jugador que jo crec que ha decebut una mica. Crec, eh?
7: No és decisiu.
0: Tampoc estic al cervell de tota l'afició, eh? Però pel que vas captant, és un d'aquells jugadors...
7: M'esperava molt més d'ell, està clar.
0: Que t'esperaves molt més d'ell, eh? Que xutés... És que a vegades
7: no té ni assistència ni gol.
0: No té...
2: Però sí que és veritat que el seu joc és molt dinàmic.
7: Contagia, no? Contagia una miqueta.
2: Contagia, sí.
0: Ha donat 3 assistències aquesta temporada. 3 assistències i no té cap gol.
7: No contagia ni en gol ni assistència, però contagia a l'equip, no? A tirar cap endavant.
2: Val, val, val.
0: Sí, sí, sí. No, escolta, hem de sumar tots, però... Jo...
7: Deixa l'estadística.
0: No.
2: Però és que hi va... A veure... Però Ivan Martín tampoc ha portat tant aquesta
0: temporada.
7: Ni Silakov.
0: No, ni Silakov. Bueno, Silakov ha fet 6 gols i ha donat 5 assistències, eh? No és pas...
7: Avui juga de punta, clar.
2: Jo penso que el rendiment d'Ivan Martín...
0: És
2: molt dubtós.
0: Sí. No.
7: Molt irregular.
0: Aquí no... No us ho discuteixo, però vaja, avui els necessitem a tots. Són els que tenim, són els disponibles. És el fons d'armari que té Mitchell quan acabi el partit. Ja discutirem sobre el bé i el mal, sobre totes les coses que s'han fet malament i s'haguessin pogut fer.
7: Aquesta és una altra, eh?
0: Però...
7: És un melonaco, eh?
0: Però ara mateix, aquests són els 11 que han de fer que el Girona la pròxima temporada pugui seguir a primera divisió. Ho hauríem firmat a la jornada 5, fa 10 jornades, segurament no ens ho haguéssim esperat, que estaríem tan guardats a aquestes alçades, però vaja, així són les coses. Tots haguéssim firmat tenir un partit decisiu a casa davant de la teva afició i que no hagis de dependre d'altres. Em poso en la pell de la gent del Mallorca, per exemple, pendents de tots els altres, és l'únic equip que no depèn de si mateix, tots els altres depenen de si mateix i per tant, escolta, s'ha de tirar endavant.
7: Jo veia que ha sigut una sensació molt estranya, no? De com de tranquil·litat, no? Tranquils, no arribarem
0: ja,
7: en aquesta...
0: Ja caurà, sí.
7: Tranquil, ja salva... I al final arribem a l'última, o sigui que portem 2 jornades, diu que anem cap allà, però la sensació de tranquil·litat a afició, club i tot, era irreal, perquè al final...
2: I José, ha estat una temporada amb molts altibaixos. Jo crec que el més difícil va ser, després de les 5, 6, 7 jornades, reenganxar-te a la lliga.
7: Correcte.
2: Perquè quan estàs a baix costa molt reenganxar-te. Jo pensava que possiblement ens quedàvem en l'última posició i no haguéssim arribat. Ens vam recuperar, hem estat jornades molt a prop d'aconseguir i no ho hem aconseguit, i això és el que a mi realment em dol ara, perquè al final... Els equips que han estat a baix ja han canviat d'entrenador i aquests dos equips que avui es juguen no han canviat d'entrenador. O sigui, no han estat en aquesta...
7: És que l'Elche és una mica com el Girona.
2: Sí.
0: Sí, sí.
7: De la situació tranquil·la, juguem molt bé, traiem partits importants, però la realitat era una altra.
2: Cosa, José,
7: era que la dinàmica era negativa, sí, sí. I llevant... I els altres, a la vez, anàvem amb la fletxa cap amunt.
2: Comentàvem amb en Raül, i és una cosa que possiblement em tranquil·litza, en certa mesura, és que l'entitat del rival en el que ens juguem avui, ser o no ser, no és un Sevilla, no és un València, i això, d'alguna manera, en coses externes, el verd,
7: sí,
2: és l'altre favorit d'alguna manera.
0: A veure, per exemple, ho deies, la designació arbitral, Hernández, que és un àrbitre que a mi personalment no m'ha transmès mai bon rotllo i no em va agradar la seva designació. Però és que m'he passat aquesta setmana per algun dels xats i xarxes de l'Elche i per ells és el dimoni. O sigui, per ells és que Roures ha decidit que el Girona se salva nomenar per aquest partit. Hernández.
7: La conclusió és que Hernández la lia sempre, no?
0: Perquè vegis com són... Bueno, vosaltres el vau patir, Hernández, eh? A l'època de segona divisió amb en Raúl Agné, aquest és aquell que Raúl Agné va qualificar de Falcó. Raúl Agné distingia els àrbitres entre falcons i coloms. El colom és el que t'ha de tocar quan jugues a casa. I el Falcó és el que no t'ha de tocar quan jugues a casa, perquè és aquell que...
8: que te la lia.
0: Que li va a la marxa. Doncs
8: perquè
0: bé,
8: se vol fer protagonista sempre.
0: Ens han posat un Falcó a dirigir el partit, per tant, o sigui que... A veure, la gent aquí diu, en Planes Manager diu, jo fa temps que tranquil·litat no en tinc. En Luqui diu que avui no signa l'empat. Avui no signa l'empat, em sembla que ningú. Mira, Jordi Escudero des de Sant Sebastià, Gora, Girona. Vinga, va, som-hi tots. Aviam si avui el Girona troba la tecla, aviam si Mitchell avui ha aconseguit lligar la maionesa de l'equip. Surt la sisa sobre la gespa a l'estadi. Moment discoteca, queden 10 minuts perquè siguin les 9 del vespre, queden 10 minuts perquè arrenqui el partit a dia del partit a Ràdio Capital, a Montilivic, on podeu dir la vostra pel xat. De Master Jigsaw, diu Som i Girona per totes avui des del principi. Aquesta serà la clau. Des del principi surge la mainada amb la sisa, la mainada amb la indumentària habitual del Girona. L'estadi fa estona que està ple, tècnicament ple. Faltarà algun seient possiblement, però està... jo ara mateix ja no veig clapes. Totes les banderes onejant en el vent. També molt plena la zona visitant de l'Elche. I la sisa que...
8: a veure si picarem a la sisa de punta.
0: Ho estava pensant. La sisa té per costum en les prèvies dels partits doncs marcar gols a les porteries que estan buides. Va portar una espuma, exacte. I això creix que molt a la gent. Jo literalment ja no em sento. Suposo que anem entrant. Jo no em sento. Diu el Ter Guillem, orgull d'afició. Sí senyor, avui l'afició està on ha d'estar sempre, una afició sense fissures al costat de l'equip, animant la prèvia, porten molta estona cridant, porten molta estona amb les bengales, donant escalf als jugadors. Surt ja la banqueta de l'Elche, a punt perquè surtin els protagonistes, els companys de la premsa gràfica esperant, el portal amb el patrocinador Estrella d'Am esperant que surtin també els jugadors. Recordem que tots els partits arrenquen a les 9 del vespre. Recordem també que el Barça femení ha guanyat la Copa d'Europa, ha derrotat per 4-0 l'Olímpic de Lió, per tant, comença bé la tarda pel futbol català. Esperem que la nit sigui llarga, perquè voldrà dir que el Girona haurà aconseguit l'objectiu. Només val la victòria, no ens val l'empat, no podem especular. Hem de sortir a marcar des del primer moment i esperem que l'equip doni continuïtat a les sensacions que ens està fent sentir el públic. Moment perquè surtin ja els 22 protagonistes. Sabeu què és el que m'agrada? Que veig samarretes de totes les èpoques. Veig samarretes de fa molts anys. Veig la samarreta de l'any de la tercera posició. Veig la samarreta de la Champions. Això és ja un bon senyal. Veig la samarreta de la senyera aquella del no ascens a Almeria. Fa patxoca l'estadi.
2: No, l'ambient és increïble, penso que l'afició està a l'alçada i ara només falta veure si els jugadors poden donar-nos una satisfacció que seria, penso jo, com la satisfacció quan ens vam classificar per la Champions o potser superior i tot.
0: Sona així ara mateix Montilivi. Moment discoteca, queden 6 minuts i 55 segons.
8: Aguantarem aquest ritme, no? L'afició, no?
0: L'afició ha d'aguantar aquest ritme, sí, perquè, clar,
8: vale.
0: Ara això li hem de donar continuïtat.
8: Això, a veure si ara inicia el partit, eh?
0: No ens podem permetre el run-run, eh? El run-run avui no ens el podem permetre. No hi ha d'haver dubtes.
8: Que no gastem tota l'energia ara, eh?
0: No.
8: Això
0: ho hem de tenir... això ho hem de tenir clar. La gent també pel xat, que ja sabeu que podeu dir la vostra al Twitch de Multilivic.
8: No entrarà Jordi,
0: Sí, en Jordi, ara estem veient el que costa entrar...
8: Entrar a pupitre aquest, eh?
0: T'aguanto el micro, Jordi.
8: Ja parlarem un altre dia dels pupitres.
0: Sí, parlarem dels pupitres. Parlarem dels pupitres. Que, escolta, jo podria dir que tots tres estem bastant afinadets, eh?
8: Sí, però...
0: I ens costa Déu i ajuda entrar, eh? No vull ni pensar qui hagi fet barbacoa avui, eh?
8: Terrible, eh?
0: Qui hagi fet barbacoa avui no entra aquí en aquests pupitres. Però vaja, ja hi som, tots encabuts. Jo ja començaria ara.
8: Va, ja.
0: Aquests 6 minuts s'estan fent eterns. Quina porra fem? Va, José, mullem-nos una mica. Quina porra?
8: 2-0.
0: 2-0. Marca.
8: Difícil. Marca... Va, me la jugo, eh? Marca Silankov i Escobani.
0: Vinga, va.
8: Me la jugo, eh? Silankov, ja t'ho dic.
0: Jordi.
2: Jo, 2-1.
0: 2-1. I qui marca?
2: Estuani i Lemar.
0: O sigui que marquem tard, eh?
2: Sí,
0: marquem tard.
2: Exacte.
0: Marquem
2: el 2-1 ve tard.
0: Marquem tard. Va, jo dic 1-0. Dic a la mateixa porra que vaig dir a Ràdio Capital. 1-0 i marca Cristian Estuani. Per tant, també anem preparant. Anem preparant.
8: El comodín d'Estuani és fàcil.
0: La tila, eh? Anem preparant la tila. Sí, sí. Tu has estat més valent. Tu has estat més valent.
8: Per allò tant xina com, eh?
0: Sona l'himne del Girona. Surten ja els sobre la gespa de Montilivi, moment himne a Montilivi i a Montilivi.

0: Girona.
1: Brutal,
0: quin gran encert aquest himne. Quin gran encert. Jo crec que el jugador surt enxufadíssim amb aquest himne. Jo crec que és el millor himne de la categoria de llarg.
1: De la sardana que teníem nosaltres, no? Ha millorat bastant, eh?
0: El Girona m'enamora no estava malament, eh?
1: Però això
0: surt a tota pastilla. Vinga, va, passem pel xat. En Luqui Lluc diu... Jo també dic 2-0, però fins al minut 78 no marquem. El Ted Guillem diu 4-3. Ostres, el Ted, demà no tindré veu. És igual, ja t'ho firmo. Diam Dem diu 3-1. I l'Astrid Sol diu que és una aventurera i que diu 3-0. Així m'agrada, que siguem valents. També, si voleu dir-nos des d'on esteu vivint el partit, també ens fa gràcia saber des d'on esteu vivint el partit. Vinga, més resultats. L'Aniol 4 diu 2-1. En Lluc diu, estic cagat, de Masterchef Show, 2-1, marquem el primer al minut 70. Xuaili, 3-1, vinga va, aneu dient la vostra.
1: Estic cagat és molt bon pronòstic, eh?
0: Estic cagat. José, tu no sé si ho saps, però el dia del penal de Quico Ratón...
1: Jo també estava cagat.
0: La narració és, xutarà Quico Ratón i s'acabarà el partit. Estic literalment cagat. Van ser les últimes paraules abans del xut de Quico Ratón.
1: Ho va tirar a porta, que era massa, eh? Va tirar a porta. No ha tirat penal mai, eh? Mai, però Canya no hi era. Matamala crec que se va esborrar. No quedava un altre.
2: Però és que, a més, va ser com si el porter...
1: No, va parar. Va parar, se volia aixecar i va repelar amb aquesta...
0: El porter se li va escapar per sota l'ala i al girar-se se la va fotre dins amb l'esquena. Va ser... Encara em fa mal el cop que em va aventar en Jordi Danés, que el tenia aquí al costat. Des d'aquí una abraçada a en Jordi Danés, que també les hem passat camines amb totes aquestes. Els dos equips ja fent rotllana sobre la gespa de Montilivi i els dos capitans que ja han fet el sorteig. L'Elche que vestirà de negre, com espero que sigui el seu futur. El Girona que vesteix la indumentària habitual. Pinya dels jugadors del Girona, pinya dels jugadors de l'Elche. L'Speaker donant-ho tot, Montilivi donant-ho tot, Ràdio Capital Taronja. Si tots ho donem tot, això no es pot escapar. El Girona ja, que començarà atacant la porteria de gol nord. L'Elche començarà atacant la porteria de gol sur. Repasso els 11 per última vegada. Gazzaniga en porteria. Arnau Martínez, Víctor Reis, David López, Àlex Moreno, Mitchell, Ivan Martín, Unagi, Joel Roca, Sigankov i Brian Hill per part de l'Elche. Dituro en porteria, just a Fekluber i Vigas. La tripleta de centrals, els carreters són Germán Valera i Sangaré, al mig del camp Villar Aguado i Febas, i a la punta de l'atac, Tete Morente i Álvaro Rodríguez.
1: I veurem en seguida el parquer de la línia 3, eh? Perquè alguna cosa ha preparat tàcticament, segur.
0: Aviam, Tronquitis diu, us escolto des de Montcada i Reixac amb el bolo d'orquestra que van de desmuntar. El coneixem una mica, en Tronquitis, eh? El coneixem personalment. Jordi Escudero des de Sant Sebastià, 2-0, gols d'Estuani. Vinga, va, és dels meus, aquest. I... Sí, sí,
1: la carambola.
0: En Luqui parla de la carambola. Ja sabem, hi ha una carambola, no ens la mirarem gaire, la carambola. 30 segons perquè siguin les 9 del vespre. 30 segons perquè hi ha partit de Ràdio Capital, la Taronja Ràdio i el Montilivi. Comenci la màgia del futbol, comenci el patiment. 90 minuts per davant. El Girona necessita marcar un gol més que l'Elche. El Girona necessita la victòria. Si hi ha la victòria, no necessitem res més. Els jugadors que ja s'ho estan fent a sobre. Hernández mirant el cronòmetre. Ivan Martín mirant a la llunyeria. Pel meu rellotge són ara mateix les 9 del vespre. Això hauria d'arrencar. Això hauria de començar ja. Mitchell a l'àrea tècnica, el segon tècnic de l'Elche, també contemplant els 22 protagonistes. Àlex Moreno donant l'última arenga. Recordem que Eder Sarabia, el tècnic de l'Elche, està sancionat i que ho veu des d'una de les cabines de Montilivi. Mitchell, en canvi,
1: podrà donar darrere
0: totes les instruccions que pugui. Sí, sí. Ha d'estar per aquí darrere, Eder Sarabia. Per cert, sembla que anem amb retard, eh? Els jugadors que estiren una miqueta, han d'escalfar una miqueta més. La gent que... ho dona tot, Hernández pendent de l'auricular. 9 i pràcticament un minut. A veure com estan les coses als altres camps.
1: Perquè algun partit
0: no n'ha començat cap.
1: Correcte. No, però algun partit va tard, ara.
0: Algun partit deu anar tard, doncs. Ara sí, ara sí. Arrenca el partit amb Montilivi. I s'haurà de repetir l'inici de partit perquè Unaki i Sigankov han entrat abans d'hora. Ara sí, arrenca el partit. La primera possessió és pel Girona. La té Unaki. Unaki tocant a la banda dreta per Arnau Martínez. Toca per Sigankov, la descarrega per Brian Hill. Se l'ha pogut quedar, rebutja la defensa de l'Elche. És Villar qui l'enviava a camp contrari perquè la baixés Álvaro Rodríguez. Aplaudiments a Montilivi perquè el Girona ha guanyat un duel. Això m'agrada, eh? Es recupera Mitchell, se l'emporta al mig centre del Girona. Es desfà del defensor. Encara Mitchell, tocat per Brian Hill. Té el primer contra, un contra un davant de Pedro Vigas.
3: Bona.
0: Brian Hill la posa a l'àrea, la busca Sigankov. La pilota agafa aire, pilota que no pot treure la defensa de l'Elche amb problemes. La intenta domar Brian Hill, no se'n surt, se l'acaba emportant Febas. La preta Brian Hill, intenta que no surti el jugador de l'Elche, que intentava combinar amb Valera. La pilota es perd per línia de banda, serà out favorable bueno, al Girona.
3: I ha estat molt bé Brian Hill ara en l'acció ofensiva, perquè ha intentat encarar però ha centrat, i això ja ha provocat confusió a la defensa rival, i ha estat molt bé en la recuperació, perquè ha evitat que l'Elche s'incorporés amb possibilitat de fer un contraatac perillós.
0: Llàstima que Brian Hill no l'ha pogut fer arribar bé al cap de Sigankov, eh?
1: Sí.
0: Va lluitar de bé Sigankov, però l'àrbitre, la defensa de l'Elche ha treballat bé i l'ha acabat traient amb algun problema, però l'ha acabat traient. Vinga, molta força des de Palamós, ens diuen Tutevic. Juga David López cap a Unaki. Unaki per Mitchell. Quina trompada que ha rebut Unaki per part d'Aguado. Hernández ho atura. Jo per mi és groga.
1: Com és la primera, no? La mítica.
0: Sí, però la trompada està de les guapes, eh?
1: Estava mirant aquí el tercer central amb el carriler, que no acaben de quadrar la pressió. No saps si el carril s'apreta a Àlex o anar a central a Àlex.
3: I no t'ha sobtat molt el desplaçament en llarg que ha fet el seu central en la primera jugada de l'Àlex?
0: Ells estan una mica dubitatius. Compte ara Àlex Moreno rebent la pressió de Tete Morente. Àlex Moreno se la treu de sobre, l'envia fora de banda. El Girona també amb nervis. Serà fora de banda favorable a l'Elche. La demana Sangaré. Treu enrere per Affengruber. Endarrereix cap a Dituro. Apreta Montilivi aquesta sessió cap endarrere de l'Elche. Recordem que els alacantins els hi vol l'empat. Dituro tocant per Víctor Xust. Xust cap a Aguado, la sala de màquines. La pressió del Girona és tímida. L'Elche toca en defensa.
1: Massa fàcil.
0: Affengruber aixeca el cap. Desplaçament llarg buscant Tete Morente. Va a la cobertura David López i posa el cos. Tete Morente apreta. David López endarrereix cap a Gazzaniga, que no vol problemes, i se la treu de sobre. Globus defensiu perquè la lluiti Joel Roca. Pilota dividida. No té amo. Sangaré l'envia cap a la banda, cap a Villar. Progressa Villar per banda dreta. L'apreta Àlex Moreno. Se la queda encara Villar. Continua Villar. Passa al mig de 3. Intentava la passada a l'espai. Ha tallat bé la defensa del Girona. La recupera Witzel. A prop de l'àrea. Juga per David López. Compte David López, que li ha robat la cartera a Álvaro Rodríguez. Intentava tirar-li la sotana. Ara rectifica bé Víctor. David López recupera la bola i la juga en llarg perquè corri Brian Hill. Va a la cobertura Vigas. Es perd per línia de banda. Serà out favorable al Girona. Nervis.
1: Sí.
3: Sí que és veritat que en aquesta situació de David López el més important és no crear l'errada, però penso que ens hi trobarem més d'una vegada en una situació semblant, ja no només per nosaltres a nivell defensiu, sinó que ells també segurament notaran aquesta pressió i que és molt difícil d'alguna manera no cometre errades, però penso que la segona acció que ha fet de jugar llarg és la correcta.
1: I pilota llarga a l'esquena de David López, segurament.
0: Sí, sí, una, sí. Compte que la baixa Germán Valera, fa la diagonal cap al mig, acompanya la jugada Villar. Villar tocant a la banda, progressa el jugador de l'Elche. Pilota mossegada que acaba traient Brian Hill, que ha perseguit molt bé la marca. Això sí que ho fa molt bé Brian Hill, és molt sacrificat en defensa.
3: És una mica el que comentava tu, José, no? De que l'efecte Brian Hill és una mica per contagiar.
1: Revolucionar una miqueta l'equip, eh?
0: Ficarà el fora de banda l'Elche. De moment, primers minuts.
1: Ara sembla que en sortida de pilota fiquen de 4. Jo crec que fica defensa de 3 per controlar els laterals quan van dintre del Girona i no tindrà que el lateral
0: Sí, però ara mateix, mira, Vigas és lateral, directament. I Valera el tens pujat a dalt de tot,
4: És a l'hora de defensar, com sap que els laterals del Girona van dintre.
0: Compte que hi va Febas, el persegueix Ivan Martín, diu Hernández Hernández que és falta del jugador del... Hi ha nervis. Veí del... Un veí, el meu veí, que té nervis.
4: Te va aquella peu a l'escala,
0: Sí, home, sí.
4: Han de seure, l'han dit.
0: Han de seure, no, sí, va dir no puc. Aviam. Pecarà la falta l'Elche. És a la posició de l'interior esquerra. No veig qui la demana, però diria que és Febas, Febas i Germán... No és Febas. Tete Morente, no serà? La toquen. Pilota per l'Elche, pilota a la olla, molt passada, compte que arriba el segon pal. Sangaré, que bé que ha protegit Àlex Moreno.
4: No pot ser que treguin en curt i no reaccioni no cap de la, ni la barrera ni ningú que surti, no?
5: Mira, bona.
0: Pilota per Brian Hill, que encara en l'1 contra 1 a Pedro Vigas. Vinga, va, jugada individual de Brian Hill, busca centrar-se, encara en pilota controlada. Aguanta la verticalitat, l'apreta, continua Brian Hill, va per terra, diu Hernández, Hernández, que no hi ha res, i Sant Pipa Montilivi, compta ara la contra d'Álvaro Rodríguez. En carrera, amb Víctor Reyes, la pilota es perd per línia de banda, marca el Betis, gol del Betis, Betis 1, Llevant 0. D'aquests resultats que dèiem que era més complicat, és el que s'està donant ara mateix.
3: Sí, perquè al final és el que comentàvem. El Betis, molts jugadors, possiblement alguns ja no formaran part de la plantilla, es volen despedir en victòria i volen donar una alegria a la seva afició, perquè al final ha estat una molt bona temporada del Betis i es vol acabar de la millor manera, guanyant.
0: Juga Witsel cap a Brian Hill.
4: I jugadors que van contracte, al final hi ha moltes coses.
3: Sí.
0: Moreno cap a Joel Roca. Té 1 contra 1, surt per fora, li guanya
5: molt
0: la
5: posició. Molt bé,
0: És targeta, això.
5: És targeta, sí.
0: És targeta per Sangaré i la veu.
5: Molt bé, Joel,
0: Molt valent, Joel Roca. Al 6 de la primera meitat, forçant una targeta per... un jugador que...
4: per expulsar,
0: Pot complicar-li l'existència a l'Elche, perquè queda molt partit.
4: Moltíssim.
3: Sí.
0: I Joel Roca ja sabem que és un home que percuteix per aquella banda. Vinga, va, aquesta jugada d'estratègia. A veure si el Girona fos capaç d'avançar-se en el marcador. 7 de partit, dia de partit, Ràdio Capital, Taronja Ràdio, Montilivinc. Vivim l'última jornada de la Lliga, tot o res.
3: A veure David López.
0: Només val la victòria. David López que ha pujat, també Víctor Reis, també Sigankov, la picarà Unagi, amb molta rosca, buscant el segon pal, molt oberta. Impossible per cap rematador. Ha d'ajustar millor. 7 de la primera meitat, tant si busques feina com si busques treballadors, la resposta sempre és GCT Plus. A GCT Plus connecten talents, serveis i solucions perquè les empreses i les persones avancin, t'acompanyen en cada pas. Servei d'ETT, de selecció de personal, de consultoria, de formació especialitzada, t'ajuden a redactar currículums. GCT Plus, sumant talent, creant oportunitats. El Girona, que de moment no ha tingut cap oportunitat, l'Elche tampoc, ara pressionava bé Sigankov, en la lluita d'Álvaro Rodríguez amb David López, la guanya primer David López, se l'acaba emportant Álvaro Rodríguez, la intentava controlar Valera, ha treballat bé en defensa Arnau Martínez, va, l'ajuda Witsel per recuperar la pilota, Brian Hill que la perd, és mà de Valera, pita-la ja, home,
4: claríssima.
0: És mà de Valera, claríssima, l'ha pitat l'endemà.
3: Penso que aquesta targeta groga de Sangaré pot ser important.
0: L'hem d'anar a provar,
3: Sangaré. Joel Roca ha d'intentar 1 contra 1, és molt ràpid i evidentment que una targeta condiciona.
0: Juga David López. 8 i mig de partit, de moment sense ocasions. Girona ha començat percutint. L'Elche pilota aturada.
3: I veiem l'alçada d'Arnau, també molt avançat.
0: Ens ha creat algun problema. Arnau ara mateix... siguent el segon davanter, David López, el deixen sortir de la cova, connecta amb Ivan Martín, amb metres per davant i temps per pensar, juga amb Sigankov, Sigankov la deixa per un Unagi, no hi ha arribat, l'havien apretat a Sigankov en la passada, Álvaro Rodríguez la pentina per ningú, se l'emporta el Girona, bé David López, si el floten ha de fer el pas endavant, que ja hi ha Víctor Reis, pilota per Brian Hill, passada filtrada per Víctor Sigankov, davant d'ell Víctor Chus, té 1 contra 1 Sigankov, posa la centrada al punt de penal, talla Fembruger, el rebot el caça Witsel, que la dona de cares per Àlex Moreno, des del flanc esquerre, la posa a la olla, bona centrada, va per terra, Arnau Martínez,
5: reclamen penal. Hernández Hernández deixa seguir perquè la pilota és per Brian Hill al lateral de l'àrea, la posa dins per Unagi, ha tallat la defensa de l'Elche.
2: Molt bé Girona,
5: sí. Sí.
4: No deixen sortir, agafant segona jugada.
5: No hi ha penal, diu Hernández Hernández, la jugada ja s'ha paritat. Juga Arnau Martínez, Ivan Martín per Sigankov, Sigankov per Vitor Reis, Vitor Reis a la banda per Brian Hill, té en curta Arnau, toca jugar enrere. Pilota per David López al límit dels dos camps. Per Àlex Moreno. Amb ells, ells deixen sola Álvaro Rodríguez i Tete Morente s'incrusta al mig.
3: A mi sí que em sorprèn una mica la posta en escena de l'Elx.
5: Mira, perquè... sí, el carril és Tete Morente ara mateix. Pilota per Arnau Martínez.
4: Però estàs obligant a defensar com a lateral, eh?
5: Sí, sí. Està l'Elche amb vigues de lateral esquerra. Just a Fengruber.
3: Molt bé, Joel.
5: Pilota per Joel Roca, encarant l'1 contra la Sangaré, busca la sortida per línia de fons. Sangaré rectifica
3: molt bé, se
5: l'emporta Àlex Moreno. És Ivan Martín, perdó, intenta la ruleta, li roben la cartera. Compte ara, la lluita d'Álvaro Rodríguez, se l'emporta Àlex Moreno, Febas pel mig, intenta recuperar la pilota, i ha hagut falta d'Àlex Moreno.
3: Molt bé, Joel Roca, intentant 1 contra 1, intentant buscar la superioritat en estàtic i en dinàmic, i penso que és un jugador, de moment, el millor del partit.
5: Fixa't, ha canviat, Tete Morente estava dalt, i ara és Vigas és a lateral esquerra, Fengruber, Just i Sangaré són els tres centrals, i Tete Morente, quan ells estan defensant, és el carriler dret. Ara, en canvi, quan la tenen, Tete Morente acompanya Álvaro Rodríguez.
4: Se posa doble punta, se passa de punta a lateral.
5: Per cert, Pablo Machín...
4: Fan 2x2, per això, allà.
5: Sí, Pablo Machín veient el partit des de la llotja al costat d'Arnau, de Eloi Amagat. Juga el Girona des de la cova, David López. Apreta Montilivi. Gairebé 12 de la primera meitat. Segueix l'empat a 0. Com sona Montilivi. Pilota per Ivan Martín, juga enrere per Gazzaniga, diria que és la possessió del Girona, camp propi més llarga de tot el partit. Ara arrisca una mica Gazzaniga, cap Arnau, aquest cap a Brian Hill, la controla Brian Hill des del flanc dret, endarrereix cap a Vitor Reis, que avança metres. Joel Roca tira la desmarcada, l'ha vist bé Vitor Reis, passada entre Just i Sangaré, rectifica la defensa de l'Elche, Tete Morente traient aigua. El rebuig de Morente no el pot salvar Unagi, serà out favorable a l'Elche.
3: Però molt bé, Joel, llegint aquesta possibilitat de diagonal, perquè evidentment...
4: Hi ha molts de dubtes aquí,
3: Sí.
4: Entre el carril i el central, molts de dubtes a l'Elche en aquesta part.
5: Ells estan ajustant sobre la marxa i jo crec que això no ho tenien previst.
3: I el que m'està agradant és que evidentment que el referència és Sigankov, però el segon punt s'estan alternant entre Unagi, Ivan Martín i fins i tot Arnau. Penso que crea molta sorpresa a la defensa rival.
5: Juga Vitor Reis. Ara l'Elche amb pressió alta, intentant que el Girona no surti jugant. Pilota per Àlex Moreno. L'Elche amb la defensa molt amunt. Joel Roca enrere per Unagi. Aixeca el cap al 18 del Girona. Toca per Sigankov fent de boia. Es gira Sigankov. Es posa la cara. Juga per Joel Roca, que té 1 contra 1 davant de Sangaré, una targeta groga. Joel Roca toca per Sigankov. Ara Sigankov a la base. La dona una mica més enrere per Witzel. Witzel en horitzontal per Ivan Martín. Jai Arnau, al límit del fora de joc. Pilota per Unagi. Zona de l'interior esquerra. Toca la banda per Àlex Moreno, que té 1 contra 1 davant de Tete Morente. Moreno, semblava que volia centrar. Ho tornarà a provar. Torna a amagar les entrades, se la torna a quedar. Juga per Unagi. Unagi la posa en rosca al segon pal. La treu Vítor Chus, evitant la rematada a l'entrada segona línia d'Arnau Martínez.
3: Centrada amb molta, molta intenció, que fins i tot el defensa es pot fer autogol. O sigui, molt bé Unagi, que interpreta molt bé aquestes situacions, que a vegades no hi ha una referència, però que fins i tot la mateixa defensa es pot fer gol.
5: Ficarà el corna Víctor Sigankov amb camp esquerre. Som el 14 de la primera meitat. Això és dia de partit, última jornada, només val guanyar. La tancarà molt aquesta pilota i a Witzel el primer pal. La posa Sigankov, la pentina Witzel, li queda mort a Witzel, xuta Witzel, corna novament. La pentinada havia quedat morta, primer amb el cap, després ho ha intentat amb el peu. Tornarà a ser corna favorable al Girona. Hi ha en curt Brian Hill, però Sigankov diu que la posarà a la olla. Arnau, Witzel, David López, Víctor Reis buscant la per baix, pilota per Ivan Martín, la dona per Unagi, s'han equivocat en aquesta jugada d'estratègia, l'Elche no se la pot quedar, out favorable al Girona. Juga ràpid Sigankov, pilota per Brian Hill, la dona enrere per Víctor Reis. L'Elche comprimit en 15 metres, el Girona tot a camp contrari excepte Gazzaniga. Pilota per Unagi, intenta la jugada individual Unagi, toca per Joel Roca, que té un contra 1 davant de Tete Morente. Clar, Morente havia protegit també a Sangaré. Amaga la centrada d'Unagi, se la queda, la filtra per Joel Roca, que ha arrencat mitja dècima massa tard i no hi ha pogut arribar. Difícil, sí. Voleu dir que la protecció de Tete Morente és perquè Sangaré no quedi tan exposat davant de Joel Roca? Perquè, clar, això o fas un canvi perquè no se les deu... No deuen confiar gaire en Sangaré, eh?
4: Correcte.
3: Jo sí que penso que és una reacció per part de la banqueta rival, veient l'estat de forma que està Joel Roca avui, la capacitat que té de superar rival 1 contra 1, penso que sí que estan cobrint una mica la posició de Joel.
5: Juga Álvaro Rodríguez, li roba la cartera molt bé Ivan Martín. Descongestionant cap a David López, que la mata amb el pit i la posa a terra perquè jugui cap a Àlex Moreno. Moreno aixeca el cap, mira l'horitzó, no s'ha atrevit amb la passada llarga, se la queda, la trepitja, condueix davant d'ell Tete Morente, que té nom de cantaor flamenco, però juga l'Elche. Pilota per Joel Roca, intentant passar al mig de contraris, va per terra, és falta de Tete Morente.
4: Se posa allà, té targe, eh?
1: Dóna-li.
5: Sí, sí, sí. Va, ja no s'ensenyen aquestes, bueno. per impedir treure ràpid una falta. Moreno parlant amb Mitchell, donant-li instruccions, solucions tàctiques. Pilota per David López, avança metres, aprofitant que té forat.
3: Molt bona.
5: Passada a l'esquena de Sangaré perquè corri Joel Roca, ha sortit una mica mossegada aquesta pilota. Havia de ser més llarga. Era massa fàcil per Sangaré. Dituro, jugant amb el peu. Per la descàrrega de Villar. Febas, s'equivoca en la passada. Sigankov, s'acosta cap a la frontal de l'àrea. Juga amb Unagi, retall d'Unagi, va per terra. Diu l'àrbitre que res.
4: Cuidado.
5: I ara la rèplica de l'Elche. Tete Morente arranca per banda dreta. Moviment de Febas, també moviment d'Álvaro Rodríguez. No ho veu clar, Tete Morente, se la queda. Decideix moure's entre aigües. Pilota per Febas. Ve a rebre el 14 de l'Elche. Cap a Víctor Just. Filtra cap a Valera. Valera per Vigas a la banda. Vigas tocant enrere.
3: Sí que hi ha un moviment que quan Víctor Sigankov està de referència com a punta i retrassa una mica la seva posició per combinar, Afen Gruber el segueix, amb la qual hauríem d'aprofitar les diagonals de Brian Hill i de Joel Roca en una possible passada llarga tant de Víctor Reis com de David López.
5: Tots els partits estan 0-0 llevat del Betis 1, Llevant 0, el Madrid 1, Atlètic 0 i l'Alavés 1, Rayo 0. A Montilivi també empat a 0.
4: I l'Elche jugant tranquil, eh? Vol tindre possessions llargues, que no passi res.
5: Juga Víctor Chus, buscava Tete, buscava Valera, ha tallat bé Víctor Reis, la pilota a la banda, 18 de la primera meitat. Empat a 0 a Montilivi, sense ocasions, eh? Més enllà d'alguna bona sensació
4: en presència del Girona, no?
5: Sí.
4: A l'àrea rival.
3: Sí, sí.
5: Sí, però encara els punts sí, però de moment encara no tenim res que...
4: No hi ha cap parada de punters.
5: No hem vist si Dituro ha vingut o no, encara. Juga David López. Ui, Joel Roca, li han robat la cartera. Això no es pot permetre, eh? Sort que s'han equivocat en la passada. Àlex Moreno buscant...
4: La pilota i lateral està ràpida.
5: Sí, sí. Està a Sangaré, va millor cap amunt que cap enrere. Compte la pilota que té Valera, frontal de l'àrea, busca l'acció individual, l'aturen, la pilota li cau a Álvaro Rodríguez, ha de sortir Gazzaniga amb el peu, jo crec que la podia haver agafat.
4: Total.
5: Juga a la banda.
4: La del rival, eh?
5: La pilota directament a fora de banda. Aquí ha estat un pèl tou, el Girona, en aquesta defensa d'aquesta jugada.
3: Sí.
5: Valera final... ha arribat gairebé fins a la cuina. Fora de banda favorable del Che, que evidentment no té cap mena de pressa. Hi ha Vigas, que s'està eternitzant a la banda. La pentina Álvaro Rodríguez. Arnau amb l'esquerra, l'envia cap als dominis de Joel Roca. Talla Sangaré, juga per Tete Morente. Morente, tocant per Villar. Aquest per Sangaré. Ara l'Elche defensant-se en pilota, eh? José mirant el chat del Twitch de Montilivi, hi ha gent que necessita un
4: trencamacín.
5: Un trencamacín, diu.
3: No, al final l'Elche sí que, sí que és veritat que ha començat...
4: Està jugant el seu partit, eh?
5: Totalment.
3: Jugant el seu partit, ha començat una mica nerviós, perquè és veritat que tant Brian Hill com Joel Roca han creat bastant perill per banda.
4: Bueno, quan no fas línia de 3... És complicat, perquè has de coordinar aquest central que surti cap a fora i aquest carril.
5: Compte, compte, Febas, ve el tall David López. Se la queda el central català del Girona. La talla a la defensa de l'Elche, serà fora de banda favorable a l'equip gironí.
4: David López, molta personalitat, eh?
5: Sí,
4: però
5: perquè...
4: Però m'agrada més o menys, però perquè... en moments complicats està allà, eh?
5: I això que porta segles sense jugar, eh?
4: L'hem parlat abans, eh?
5: Que no era titular des de la jornada 3, eh?
4: No sé si aguantarà tot el partit.
5: No sé, perquè el veig aquí respirant fondo, eh?
4: Per això t'ho dic.
5: Ara autopassada massa llarga, la recupera David López. Canta l'himne. Montilivi, pilota per Joel Roca, va Tete Morente. Trompada a Tete Morente. L'àrbitre no pita res. Se la queda el 15 de l'Elche, jugant enrere per Sangaré.
4: Treballa, eh, del davanter.
5: Sí,
3: sí, sí.
5: Pilota per Vítor Xust. Central esquerrà, endarrerint cap a Dituro. El Girona tímid en la pressió. Dituro una altra vegada cap a Fengruber. Molt fàcil, la treuen jugant a Fengruber.
4: Sí, el Girona van dos només.
5: Sí.
4: I l'Elche sap jugar molt bé la superioritat.
5: De moment David López impecable per dalt, guanyant-li tots els duels a Álvaro Rodríguez, que és alt com un Sant Pau. Juga Ivan Martín. Des de la sala de màquines, toca la banda dreta per Vitor Reis. Reis per Brian Hill. Combina amb Joan Martín. Endarrereix cap a Vitor Reis.
3: Jo a nivell ofensiu, el que possiblement trobo una mica a faltar, ja que no tenim un davanter referència, com és Estuani en aquest cas, jo potser intentaria que els tres jugadors de dalt, tant Joel Roca com...
5: Ara Sangaré ha caigut en el xoc amb Joel Roca i sembla com si Joel Roca li hagi obert la cama amb una navalla.
4: No, no, no.
5: És un salt de res, evidentment ells intenten aturar.
4: Contacte de futbol.
5: Deia, Jordi.
3: El que volia comentar és que els quatre jugadors que juguen en fase ofensiva, com pot ser Joel Roca, Brian Hill, Siganko, fins i tot el Nafi, com que cap d'ells és davanter centre, jo potser intentaria que tinguessin més rotació, que canviessin la posició per crear més confusió, perquè al final... És el que deies tu, José, són tres centrals, a vegades, que és molt difícil de crear perill.
4: El porter també juga bé, o sigui...
5: Mira, Dituro la té, va a la pressió Sigankov i obre per Xust. Neteja molt ràpid la pressió. Víctor Xust avançant, perseguit per Sigankov. Pilota encara controlada pel central de l'Elche, juga per Sangaré. Intentava combinar amb Morente, ho ha llegit molt bé Joel Roca. Que tapona i envia la pilota fora de banda. Morente, ho ha llegit molt bé Joel Roca. Que tapona i...

0: Però evidentment l'estadi hauria de seguir apretant. Ara Moreno no fa un bon control, la pilota es perd per línia de banda. Són aquestes petites imprecisions que fan que el joc no tingui continuïtat.
1: Sí.
0: I tot això afavoreix a l'Elche, que no passin coses. Compte Álvaro Rodríguez, Àlex Moreno l'envia fora de banda directament, no ha hagut problemes. Ha intentat que la pilota piqués a les cames del davanter de l'Elche, no se n'ha sortit. És fora de banda favorable a l'equip alacantí. Tres quart de camp, banda dreta del seu atac. Sangaré buscant a Álvaro Rodríguez, la pilota no impacta amb ningú. A les mans de Gazzaniga, que fa una cursa ràpida per picar amb cama dreta, buscant el moviment d'Ivan Martín, a veure si se la menja, a veure si la pot controlar Ivan Martín. Uf. No li ha quedat bé el control.
2: Ah, bona, eh?
0: Vituro molt atent, surt a l'àrea i bloca. Bona idea de Gazzaniga, eh?
2: I té bona passada en llarg, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Millor que en cura, eh?
0: Possiblement. Juga Víctor Chus per Affenbrugger. Endarrerint cap a Dituro, fora de l'àrea Dituro. Affenbrugger buscant Tete Morente. Ha de saltar Àlex Moreno, se l'emporta per davant, el rebot afavoreix Àlex Moreno, l'acaba recuperant Tete Morente, que reclama mà. Tete Morente encara amb la pilota controlada, se la queda. L'extrem lateral carriler de l'Elche, juga per Sangaré, que arriba a posició de centrada des de l'extrem, pilota al cor de l'àrea, treu la defensa del Girona. Joan Roca, que no rebutja bé. El rebot afavoreix a Affenbrugger.
3: Canillo, l'àrbitre.
0: Toca per Tete Morente, la posa Morente, talla David López. Bitzel la controla. Juga per Joan Roca, aquest per Àlex Moreno, Moreno per Roca. Roca amb la dreta, buscant a Víctor Sigankov, tralla a Affenbrugger, ara són ells els que ens estan embotellant. Reclamava fora de joc Montilivi d'Álvaro Rodríguez, l'àrbitre és a seguir. Deies, José, que es posava la mà al pinganillo?
3: Sí, no sé si estan
0: unes mans,
3: dient que mans no o alguna cosa, però he vist l'àrbitre.
0: Era fora de l'àrea, no, tot això? Jo diria que era fora de l'àrea. Compte, la pilota recuperada pel Girona. És un aquí, li ha fet falta Tete Morente. I Bitzel, que vol treure ràpid. Villar, perdó, Aguado, se la volia quedar. I jo crec que això ja està paritat, eh? Perquè si deixa treure és que ja està paritat. Molt bé! Si teniu calefacció de gasoil a casa, no us la jugueu, demaneu-la al Distribució de Gasoil Cursà, 972-63-0028, els millors combustibles, el millor servei a domicili. Són de proximitat i s'adapten al teu horari, amb els millors preus i amb facilitat de pagament. 972-63-0028, Distribució de Gasoil Cursà. Si teniu calefacció de gasoil, el dipòsit de la caldera sempre ben ple, amb la gent de Distribució de Gasoil Cursà. El Girona, que intenta imprimir una marxa més. Mal control d'Arnau Martínez, que va per terra, se la queda l'Elche. Ara ja fa 10 minuts que l'Elche té el control absolut del partit, eh?
3: El que parlaven de Brian, no? Sí. Que sí que t'accelera a l'equip, però que mai acaben res.
4: Aquesta jugada no acaben res. Que és Brian, eh? Ha superat rival, 1, 2, 3, després s'ha posat ell mateix en un embolí.
3: I acaba demanant falta, que no és.
0: La recupera l'Elche, superat ja el 26 de la primera meitat. 19 minuts. Pel final, ens saluda l'Eloi Deig pel xat. L'Eloi, que em consta que avui ha anat a posar ciris. Juga Febas per Valera, Valera per Febas. Una altra vegada Valera, tocant per Pedro Vigas, xiulets a Montilivi.
4: Però ens està costant molt crear perill.
0: La pilota és d'ells.
4: No sé fins a quin punt el canvi possiblement de Brian Hill per Joel Roca de perfil podria provocar d'alguna manera més confusió a la defensa rival.
0: Mira, la recupera Brian Hill, precisament juga per Ivan Martín. Evita que la pilota es perdi per línia de banda.
4: Difícil. Perquè fins i tot crec que potser Joel Roca, jugant en perfil dret, pot tirar cap a dins i possiblement pot xutar a porteria. Tots sabem que Brian Hill
0: no ho
4: aquesta
0: farà.
4: Capacitat no ho farà.
0: Va fer algun gol a l'inici de la seva etapa al Girona, però allà es va acabar tot. Allà,
3: però
0: allà
3: es va acabar la màgia. A cama natural, eh? Brian Hill.
4: És millor, eh?
3: Sí.
4: Per això comentava que potser en Joan...
3: Recentrada almenys, no?
0: Compte, aquí va Villar, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, acompanya Valera, talla Víctor Reis. La passada tenia molt mala bava.
3: Sí.
0: Entre Víctor Reis i Arnau apareixia Valera. Ho ha llegit molt bé el central brasiler, que ha tallat la passada de Villar. Se la queda el 12 de l'Elche. L'equip alacantí, que és amo i senyor del partit ara mateix. Juga enrere cap a Dituro. Cap ocasió del Girona, 28 a partit. Ara preta Montilivi. Però fixa't, eh? Entre la pressió de Sigankov
3: i la pressió que fa el Girona, de mentida.
0: I els mig centres...

0: Hi ha 15-20 metres.
1: Van per anar-hi.
0: Marca la Real al camp de l'Espanyol. Juga David López al balcó de l'àrea. L'apreta Villar, intenta combinar amb Brian Hill. Se li avança Vigas. El Girona està imprecís, diria que una mica erràtic fins i tot, eh?
2: Ha començat bé, però ara té dubtes.
0: Sí. Li ha durat poquíssim, ara l'esperava Joel Roca, l'entrada de Sangaré per darrere.
3: Aquí s'ha jugat la segona.
0: Reclama Mitchell la segona targeta per Sangaré. Hernández no l'ensenyarà.
2: No se l'ensenyarà per això. Ah, parada d'hidratació.
0: Aturada d'hidratació, doncs vinga. 30 segons per veure.
2: Jo crec que hem sortit molt bé, però ara... Sí.
0: Ha durat molt poc.
2: Molt de dubte.
3: És el que deies tu, José. Ells han ajuntat un parell de distàncies i, total, i han parat el partit.
2: Com ho fem, no?, per arribar, no?
0: Doncs Mitchell ara té una oportunitat amb aquesta aturada d'hidratació.
2: El positiu que tampoc ha passat res a la teva àrea, eh?
0: Bueno, final... perquè ells tampoc volen, eh?
3: Que passi res. La meva sensació és que potser és un resultat que, en aquest moment, eh? Que va bé els dos. Que el Girona
2: total,
3: també,
2: sí, sí,
3: en aquest sentit, està molt a dins del partit. Que total. Tenim la... la base d'Estuani per jugar.
2: Sí, clar. Tampoc tornar-te boig. No, jo crec que al final ha sortit bé, ha plantejat bé el partit del Girona, però clar, ofensivament, per generar...
0: Mira, a veure si hi ha so de Dazón a la xerrada de Mitchell, aviam. A veure si el sentim.
4: Lo va querer aprovechar...
0: No, de no, no. No hi ha so de... Estava veient la imatge de Mitchell a Dazón i recordem que la temporada passada sí. Posaven el micro
2: una part per cada míster.
0: Sí, hi vam tenir algun moment, però ara que m'hi fixo no hi ha micro.
3: I tampoc és una sorpresa que no hàgim creat molt de perill.
2: No, o sigui, total.
3: Al final el que estem bé és que a nivell defensiu tampoc ens han creat. Correcte. Tenim la base d'Estuani a la banqueta. Jo penso que és un context que no era d'estranyar.
0: A veure si... L'aturada per hidratació serveix alguna cosa que dèiem?
2: Échale huevos.
0: És el que canta...
2: La mítica, eh? Échale huevos.
0: Sí, segle XXI.
2: Que se'm molesta molt, el jugador.
0: Sí?
2: Échale huevos.
0: Toca els nassos, aquesta,
2: sí,
0: no?
2: Sí, bastant. Com diria, espavila, no?
0: Sí, sí. Espavila faria menys sí. Mal, no? Aviam, juga el Girona, es reprèn el joc a Montilivi, empat a 0. El Girona, recordem, que necessita la victòria. De moment, cap rematada entre pals. I ara mateix, el domini del partit és de l'Elche. Bé, es creu a David López, davant d'Álvaro Rodríguez. Juga en llarg, la pilota es perd per línia de banda.
3: I sí que en la pausa d'hidratació hem vist l'assistent d'Eder Sarabia parlant molt efusivament amb Sangaré, perquè evidentment penso que és on està el partit. Joel Roca està molt bé, està intentant 1 contra 1, ha provocat una targeta, ha provocat 2 faltes més i la sensació és que se li pot escapar per aquí a l'Elx.
0: Compte que la pilota es passeja per l'àrea, Álvaro Rodríguez fent picar la pilota a les mans d'Àlex Moreno. Moreno a vegades, per l'edat que té, trobo que pica molt, perquè aquesta era claríssim la que li anava a fer Álvaro Rodríguez, eh?
2: Jo crec que és un jugador molt ofensiu, amb molta qualitat, però defensivament, o sigui, no té aquesta mentalitat, no hi ha aquesta concentració, sobretot.
0: Juga al fora de banda l'Elche, molt a prop del banderí de corna, banda dreta del seu atac. Villar, s'equivoca Sangaré, a veure si pot arribar Sigankov, i ha arribat abans Víctor Chust. Se la queda fent Gruber, treballa Sigankov, va per terra fent Gruber, l'àrbitre deixa seguir, Álvaro Rodríguez es vol girar, està al balcó de l'àrea. Bé, Witzel, i ara pita la d'abans.
2: El que fan davanter... referència, eh?
0: Sí. Totalment.
3: Sí, sí.
2: Qualsevol jugada està allà, central està allà pendent d'ell.
0: I dius, Álvaro Rodríguez no l'hauríem pogut tenir nosaltres?
2: Està pensant fa 20 minuts, això.
3: Hi ha tantes preguntes com aquesta. I Xucla.
2: Sí, correcte.
0: I Bruguer.
3: I Xavarria.
2: Sí, clar, i a Mila.
0: A veure... No ens fem mala sang, va, no ens fem mala sang, que ho necessitem tot. 13 per arribar al descans, empat a 0 Montilivi. Mira, ens diu l'Eloi que la possessió està al 50%. Doncs la sensació que tinc és que l'Elche domina absolutament tots els paràmetres del joc ara mateix. La pica Víctor Chus, la pilota es passeja per l'àrea, no la remata ningú. La que serà Pedro Vigas. Arriba a la posició de centrada, la centra, la pilota corna. Serà corna, diu Hernández Hernández.
3: Demanaven fora de joc,
0: Arnau Martínez parlant amb Hernández Hernández, l'assistent que no en vol saber res.
3: Demanava fora de joc.
0: No, però no, l'assistent està amb la banderia baix i que tirin el corna, diu. Víctor Chust, picarà el córner. Compte aquesta jugada d'estratègia perquè Álvaro Rodríguez els hi treu un pam a molts. Està emparellat amb Witzel. Víctor Chust la posa molt tancada, surt amb els punys. Gazzaniga i rebutja. Surt de la cova el Girona. Rebot que caça Febas.
3: Molt bé, Àlex.
0: Bona recuperació d'Ivan Martín. Se l'emporta Ivan Martín, no és Àlex Moreno. S'emprenya Tete Morente amb el jugador que havia perdut la pilota, perquè aquí podia néixer una opció de contra. És que el Girona, de fet, necessita molt poca cosa, una errada de l'Elche.
2: Sí. Aprofitar-la,
0: Aprofitar-la. No estem aquí per...
2: Mira que el jugador de l'Elche, o sigui, el rebot d'un córner, tothom està allà a l'àrea i juga un passe per dintre.
0: Sí, sí, és per matar-lo, també.
2: Està Raúl Arnella de fallar pel coll,
0: Juga David López.
2: S'acaba jugada i punto.
0: Gazzaniga, no l'apreten, pilota als peus, la gent s'impacienta una miqueta. Segueix Gazzaniga amb la pilota, surt de l'àrea. Ara juguen llarg.
2: Un per un a l'Elche, a la pressió.
3: Sí, sí.
0: Endarrereixen cap a Dituro. Pilota controlada per Dituro, davant la pressió de Brian Hill, se la troba sobre, la guanya Ivan Martín. El rebot afavoreix a Fengruber, que juga cap a Álvaro Rodríguez. Barallança amb Vitor Reis, ja falta de Vitor Reis. Té molts problemes per subjectar a Álvaro Rodríguez. Molts problemes.
2: Vitor Reis està fent el que vol Álvaro, que s'enganxi cos a cos. Al final l'has de donar aquest metre, no? Que l'aguanti i després pressiona, perquè el que vol és això, no? Utilitzar el seu cos i acabar en falta.
3: Cos a cos i de cop retirar-te i potser cau enrere ell, no? Perquè t'està pujant amb tu.
2: Sempre, a davanters així, has de donar sempre un metre de marge, sempre.
0: Que no tinguin referència.
2: Correcte.
0: Picarà la falta Víctor Chust. El Girona tirant la línia a la frontal. Compte aquesta jugada d'estratègia. 36 de partit. La posa molt oberta Víctor Chust. La busca Tete Morente. La toca amb el cap Àlex Moreno. Nostra. La pilota pica les cames del jugador de l'Elche. Serà out favorable al Girona. Queden 9 minuts. Més l'afegit. Segueix l'empat a 0.
2: El del Tranquimacín no sé si manarem tots, al final.
0: Pilota llarga que treia el Girona. Ha tocat Víctor Chust, l'àrbitre dona fora de banda favorable a l'equip gironí. L'Elche que està aconseguint que no passin coses a prop de la seva àrea. Després dels minuts inicials del Girona, que han estat bons, l'equip d'Eder Sarabia s'ha fet amb el control del tempo del partit. La cara de Mitchell ho diu tot. Moreno enviant-la cap a davant. La busca Sigankov, la talla Fengruber. I el segon entrenador de l'Elche donant la pilota a Àlex Moreno. La gent a la graderia impacientant-se una miqueta. El Girona no troba el camí de la porteria. Moreno que té problemes per treure de banda. Apareix Ivan Martín a l'ajuda, juga per David López. Aixeca el cap al 5 del Girona, toca per Vitor Reis. Una altra vegada per David López. Apareix Unagi, que feia estona que no tocava la pilota. Per Joel Roca, també feia estona que no la tenia. A veure si el Girona pot fer un tram final de la primera meitat una mica decent.
2: S'acumula molta gent a l'última línia el Girona, sí. I aquí enmig,
0: no té...
2: en construcció, no hi ha ningú.
0: David López supera la marca d'Álvaro Rodríguez. Troba Unagi, la dona l'esperó cap a Arnau, que no se l'esperava. La perd el Girona, compte, que es desplega l'equip a la cantí. Pilota que recupera Ivan Martínez, falta d'Arnau.
3: Està provocant Álvaro Rodríguez, amb la seva conducció, amb la seva corpulència. A més, per l'alçada que porta, és un jugador molt coordinat. I és molt difícil d'aturar.
0: Ai.
2: Bueno, a mi no és complicat, No sí, sí. Sent presència a l'àrea, però de domini, no?
0: Per aquí, en Nica, 16-16-16, diu que cal fer un gol abans de la mitja part. I tant. I tant que sí. Aviam. La falta que picarà l'Elche. S'ha de defensar. 7 per arribar al descans. Mitchell pensatiu. La posa Víctor Xust. Cap al flanc esquerre. La toca Pedro Amigues. Compta Álvaro Rodríguez dins de l'àrea. Es vol girar. Gira Álvaro Rodríguez i el gol. El gol de l'Elche. Marca Álvaro Rodríguez a la mitja volta.
2: Ho hem parlat, eh?
0: Estava defensat per dos, per Arnau i per Víctor Reis. S'ha aconseguit girar. L'engalta Álvaro Rodríguez. Marca l'Elche. Ara sí que l'hem cagada.
3: Ara serà molt difícil. És una mica el que comentàvem, no? El fet de tenir un davanter referència que a més de fixar els centrals, que pot provocar espais per jugadors de segona línia i a més a més es gira i remata.
2: No pot girar l'àrea. No pot girar.
0: Molt fàcil.
2: Fa un golaç, però
0: sí.
2: Queda la pilota amunt, se gira, espera que baixi i després fa la volea, però és que mentre gira i baixa la pilota ha tenint la presència d'algú jugador del Girona.
3: Sí.
2: Amb el que estem jugant, eh? Sí. Dintre l'àrea.
3: Ell està sol amb Víctor Reis, no sé quina és la distància.
0: Arnau. Està emparellat amb Arnau i Víctor Reis, tots dos. Fixa't. No hi ha fora de joc en l'inici de la jugada. Pilota que guany, mira, està amb Arnau. Víctor Reis s'equivoca, jo crec, en el moviment. I quan vol rectificar, ja té l'espai creat Álvaro Rodríguez.
3: El dubte és què fa Arnau amb
0: Álvaro Rodríguez.
3: Sí. O sigui, no hauria de ser David López o Víctor Reis?
2: Clar, com és segona jugada, igual...
3: Però em sembla que ja és de primera jugada, ja, no?
0: 5 per arribar al descans, el Girona que perd 0-1. Ara sí que la situació és de risc màxim.
2: Remar i molt, eh?
0: Surt Estuani, escalfava. No.
2: Va infiltrar-se.
0: Se'n va infiltrar-se.
3: Estuani surt de la Lemar banqueta. I...
0: És que ja no... Compte Brian Hill, en David López, a punt estat de regalar una altra opció a l'Elche. La pentina Arnau Martínez, la busca Víctor Sigankov, la toca amb el cap per ningú. No, estem completament desnortats. Va, la pressió Sigankov, se la treu de sobre d'Ituro. Pilota dividida entre Àlex Moreno i Tete Morente, se l'emporta Morente, juga amb Sangaré. Sangaré es desfà dels marcadors, arriba a posició de xut. Li queda Álvaro Rodríguez, combina per Valera, Valera per Álvaro Rodríguez, Álvaro Rodríguez per Sangaré, Sangaré a la frontal de l'àrea, li roba la cartera David López, toca per Unagi, la perd Unagi, és falta sobre Aguado d'Unagi. Sí. Diré una cosa, que s'acabi ja la primera meitat, que s'acabi ja, amb 1-0, m'és igual.
2: Falta a favor del Girona?
0: No, és falta a favor.
3: Sí.
0: I molts
3: nervis,
0: a favor del Girona, ha donat? Només pot ser per tocar la pilota amb les mans, quan ha caigut. Deu ser perquè l'ha tocat a Guado amb les mans, pensant-se que l'àrbitre li pitava falta amb ell. Treu ràpid el Girona. Àlex Moreno.
2: Aquí. No sé.
0: No sap ni què ha pitat. La pressió de l'Elche és asfixiant. El Girona no pot sortir ni en pilota jugada. Ivan Martín combinava amb Arnau, la perd Arnau. Girona està com un autèntic flam. Germán Valera la perd. Pilota pel Girona. I Hernández ara ho atura.
2: Ara ho atura. Jo
0: ara ho atura. Ara ho atura. Fora de banda favorable al Girona. Arnau Martínez. Vinga, que queda tota una segona meitat. Mitchell molt pensatiu. Witzel. Se la treu de sobre. Fengruber, l'envia a la Tuix. Out favorable al Girona. 3 per arribar al descans. El Girona està mort en vida ara mateix sobre la gespa de Montilivi. L'equip necessita un desfibrilador. Queden 45 minuts, més el que queda de primera meitat, més el que vulgui afegir l'àrbitre. Hi ha temps de sobre, però el primer que ha de fer és aixecar el cap, aixecar-se. Queda molt partit.
2: Està calfant en el central de l'Elche, eh?
0: Sí.
2: Serà el canvi per lateral dret.
3: Sí, farà el canvi.
0: Unagi, filtra passada, la pilota queda morta, ha tallat Tete Morente, que s'està buidant en defensa.
2: Un treball, eh?
0: Està... Tot l'Elche està fent un partit molt seriós. Febas, juga per Tete Morente, compte que tenen el segon.
2: Necessitem la mitja
0: part,
2: Tete
0: Morente, per Valera, Valera, li ha quedat un pèl enrere, gràcies. Toca per Pedro Vigas. Tota la banqueta de l'Elche ja dreta, eh? dreta com si fossin els últims minuts del partit. Són els últims minuts de la primera meitat. Pilota per Villar. Segueix Valera per banda esquerra, centrada dins de l'àrea. Oh! David López, la deixa morta per Álvaro Rodríguez, que perdona el 2-0.
2: Aquesta tensió que estem jugant.
0: Aquesta és de nervis. És de nervis, això.
2: I la Xenia va jugar ràpid i en curt. Treu la pilota amunt, sisplau.
0: Per favor, no hi ha ningú que pensi dins del camp. Pilota per Ivan Martín. L'apreten. La gent s'està començant a desesperar. Arnau Martínez. Toca per Unagi. On són els dels galons? Unagi supera Fengruber. Encara Unagi. S'equivoca amb la passada. Pilota dividida. Treu la defensa de l'Elche.
2: Una altra guanyada.
0: Descàrrega d'Álvaro. Per Valera, que ho frena. Voltat de contraris, ens la regala. Ivan Martín per Unagi. La gent s'impacienta. Unagi toca per Ivan Martín. 44 de partit.
2: Buah.
0: Ivan Martín li ha donat un autèntic meló a Joel Roca. Per favor! Sisplau, no els podem canviar tots 11. És que ara mateix estan absolutament cao.
3: Estan superats per la situació.
0: Estan cao. Ara mateix. És que Mitchell n'hauria de canviar 11 al descans. No pot ni els té. Però aquest equip ha de reaccionar. Entrarà Estuani, és evident.
3: Jo crec que ha d'entrar Estuani, Lemar i Fran Beltrán.
2: No hi ha ningú escalfant. Bueno, Estuani s'ha anat a infiltrar, però no està escalfant.
0: Ryan Hill intentava la passada. El moviment de Joan Roca.
2: Ara igual ni escalfa, però...
0: Passada que va Vitor Reis. 3 d'afegit a la primera meitat. Vitor Reis per Mitchell. Mitchell tocant per Ivan Martín. Reculant per la pressió de l'Elche. Està fent un senyor partit l'Elche. El Girona s'ha anat fonent com un sucre al cafè. Sigankov. Banda dreta, 1 contra 1 de banda de Vigas.
2: Vinga, va.
0: El supera, però es frena.
3: Centra.
0: La gent es desespera amb Sigankov, que l'aguanta massa. Juga per Brian Hill, el vèrtex de l'àrea, prova el xut amb rosca. Brian Hill mitura el rebuig. La pilota queda morta a l'àrea. No hi ha ningú
2: això,
0: per rematar.
2: És això, però...
3: és això.
2: Que caigui la pilota allà a l'àrea i passin coses.
3: Sí, sí.
0: Sigankov, tocant per Joel Roca. Joel Roca la torna, Sigankov.
3: Bona.
0: Sigankov per Unagi. Unagi dins de l'àrea, se l'emporta Unagi, li ha quedat enrere. Recupera la pilota, Ivan Martín, la perd, Sangaré, per Tete Morente, ha d'anar el tall David López, que endarrereix cap a Gazzaniga, vinga, va. Ha fet més el Girona en aquest últim minut que gairebé en tota la primera meitat. Pilota per Unagi, aixeca el cap Unagi, filtra passada per Joan Roca, talla Sangaré, pilota per Unagi, al frontal de l'àrea, va provar el xut, Sigankov, li ha sonat un retall. Li ha sonat un retall. I ara compte que l'equip està completament partit. Febas, trenca Ivan Martín, avança Febas, continua Febas, i a falta de Brian Hill i veurà la targeta groga.
3: I ha de ser canvi.
0: S'ha
2: d'acabar la jugada.
0: Brian Hill.
2: Chilankov acaba.
0: Ha d'acabar-la.
2: Sí, ha d'acabar-la. Que si no dones peu a aquesta transició. No sé què es queixa Brian Hill, però és claríssim.
0: És claríssima. No, jo crec que s'emprenya amb si mateix. Jo crec que s'emprenya amb Sigankov perquè no acaba la jugada, els agafa amb els pixats al ventre, l'equip estava completament partit.
3: És que la indolència ofensiva que està mostrant és la realitat de la plantilla. O sigui, al final, és que estem jugant sense un davanter. Ens estem jugant la vida i no tenim davanter per jugar.
2: Bueno, i els que no s'han entès no acaben jugades.
3: Exacte. És que...
2: Que no cal fer una centrada perfecta. No. Simplement, com que passin coses després, sí, sí, un rebot que caigui allà...
3: Segona jugada.
0: El rebuig de Dituro ara...
2: Nervis, també, pel defensa
0: de l'Elche. Sí. El rebuig de Dituro ara, perquè la que sé és algú d'àrea. No hi ha ningú d'àrea. I ara tot
2: Sant
0: això
2: Beltran, no?
0: estan atenent al jugador de l'Elche. Vinga, cridem a bon temps. Ja sabeu que Estrella d'Am és la cervesa que acompanya el Girona des del 2012, feta segons la recepta original de 1876 amb el 100% d'ingredients naturals procedents d'agricultors locals. Quan mires el Girona, mentre et relaxes, una Estrella d'Am ben fresqueta sempre entra bé. Ara mateix, el Girona, que està a segona divisió. Estrella d'Am és de primera, però el Girona ara mateix, números en mà, a segona divisió.
3: És que jo tinc...
2: No ha de sortir. Hòstia, és dolentíssim l'àrbitre.
0: Hernández fa sortir Valera.
2: Si ensenya cartolina.
0: Com ho febes? No, ha ensenyat. Sí, és viral, li ha ensenyat. Groga a Brian Hill, no ha de sortir Febas.
2: L'únic que tinc sang o
0: alguna cosa. És una errada tècnica.
3: Potser té sang.
2: No ho sé.
0: No, estava a punt per entrar. A tot això s'haurà d'afegir una mica més. Juga d'Ituro, en llarg, Álvaro Rodríguez barallant-se amb David López. La toca amb el cap Moreno, cap a Gazzaniga. Picarà en llarg el porter del Girona. La pilota vola al cel de Montilivi. La toca la defensa de l'Elche. Just amb el cap, l'envia cap a mig camp. La toca Arnau Martínez. No tenim ningú per descarregar-la. Si l'ha de descarregar Ivan Martín amb Víctor Just, anem frescos. La lluita Sigankov, pilota que se'n va fora de banda. Out favorable al Girona. A veure si podrem arribar a centrar o no. Està sol Unagi. La rep Unagi. Pilota pel marroquí. Es movia Àlex Moreno. Pilota per Joel Roca.
3: S'ha de centrar.
0: Joel Roca, que té un contra un davant de Tete Morente. Prova la jugada individual. Joel Roca busca sortida per la font. Segon pal. No hi arriba Brian Hill. No hi arriba Brian Hill. I s'acaba la primera meitat. Santipo Brian Hill. A veure, Brian Hill, no fem el tonto, que tens una groga.
2: Una tarja.
0: Tens una groga i ens deixaràs amb 10.
2: Sí, sí.
0: Home, per favor. Per favor. Sembla que no tinguem res al cap. Està amb una targeta groga i li fot puntada de peu a la pilota. S'acaba la primera meitat a Montilivi. El Girona està perdent per 1-0 per mèrits propis. L'Alavés, l'Elche, ha fet una gran primera meitat. I Álvaro Rodríguez, un davanter.
2: Total.
0: Un nou.
2: Un referent.
0: Un referent, sí, sí. A dalt. L'ha endreçat a la mitja volta davant dels dos centrals del Girona que l'estaven marcant.
2: Estàvem parlant, tan senzill com això. De la feina que estava fent, de l'important que es tindrà un davanter, que els centrals estiguin pendents d'ell.
3: Quina enveja de tenir un davanter que marca centrals, que provoca faltes.
2: Ha sigut un golaç. Rival...
0: Ha sigut un golaç.
3: Ha estat un recital.
2: L'empalat és espectacular, eh? O sigui, ha sigut un golaç també.
3: I ha tingut el segon.
2: Total. Sí, sí, sí.
3: És un davanter referència que està creixent i nosaltres penso que no ens hem de sorprendre amb el que estem veient.
2: Al final, la manca de gol, i no de, ja no de gol, d'educació.
3: Indolència, una indolència ofensiva.
2: Educació, educació.
3: Tan fàcil de defensar el Girona.
0: Doncs a veure què fa Mitchell a la segona meitat d'entrada.
2: El moment escalfa només Fran Beltran.
0: Hem vist Estuani que s'anava a infiltrar, Fran Beltran que també estava escalfant.
2: Estuani al igual no està per 45, no ho hem parlat abans.
3: Sí, però José...
2: S'ha infiltrat, però esperarà al igual 10 minuts més.
3: Clar, és que jo el posava ara.
2: Ja.
0: Sí, sí.
3: I fins i tot Lemar. Algú m'ha d'explicar per què Lemar no està jugant. Ja. Quan és un jugador que ha fet gol,
2: té experiència.
0: Aviam, Rilou 61 diu: no tinc paraules per descriure aquesta temporada. La paraula que tant fardàvem d'orgull fa tant de temps que s'ha perdut. Planes manager, desastre, l'u de sempre. Astrid Sol, ara s'han de fer canvis. Moltes coses han de canviar, moltíssimes. Han de canviar jugadors, han de canviar l'actitud. El Girona s'ha de treure la por de sobre. És que ara ja s'han de fer dos gols. Dos gols ha de fer el Girona en 45 minuts.
3: Dos gols i no rebre,
0: i no rebre en cap, exacte. I no rebre en cap. Està la cosa molt, molt complicada. Molt complicada. Diu GP Oriol 1996, si baixem serà 110% merescut. Mitchell no hauria d'haver començat l'any. La planificació tard i malament. Tothom parla dels noms de la plantilla i res de res.
2: Està clar que
0: molt difícil,
2: no és capaç de guanyar a l'Elche a l'últim partit a casa teva, no mereix competir a la primera divisió, està claríssim.
0: No, està clar i...
2: Però baixar... O sigui, baixar aquest any no és baixar a l'últim any que vam baixar. Jo crec que el club ha crescut, hem viscut coses inevitables com la Champions. L'hòstia d'aquest any no és l'hòstia d'anys enrere.
0: És més forta?
2: Molt més forta.
0: Sí?
2: Molt més forta. I la segona divisió d'ara jo crec que és molt més complicat pujar que la d'abans. Molt més. Moltíssim.
0: Bueno, ho analitzarem en el postpartit.
2: Total, sí.
0: Queden 45 minuts. Queden 45 minuts i està escalfant Cristian Estuani per entrar a només començar la segona meitat. És que... tots sabíem que faria falta això.
2: Total.
0: El que, clar, el que no pensàvem és que el Girona afrontés com un autèntic flam el partit com l'estava afrontant.
3: És que, Raül, jo fins i tot tinc dubtes de l'alineació avui, hi ha jugadors al camp que no estan aportant massa. Tens jugadors a la banqueta com Fran Beltrán, que per mi...
2: Clar, és que el fan ara,
3: una dinàmica defensiva que t'aporta coses, i tens Lemar, que és un jugador que té la seva qualitat, que possiblement és intermitent, però és un jugador que té gol.
2: Sí, sí.
0: Sí. Mira, per aquí diu Planes Manager, diu, sembla un entrenament de possessió. Sí, jo m'esperava veure grapa, m'esperava veure un equip...
3: El que hem vist els primers 10 minuts.
0: Sí, però ha durat molt poc. O sigui, em pregunto, tot el que hem estat fent durant la setmana, tot el que hem estat venent durant la setmana, tot el que hem estat treballant durant la setmana, per què ha servit? Perquè no és que diguis, ostres... Sí, ho has donat tot, ho has fet tot, i l'Elche en una jugada d'estratègia et marca un gol, que et pot passar, és un escenari que pot passar.
3: Sí.
0: L'Elche està jugant còmode, molt en camp còmode, contrari, sí. Està fent el que li dóna la gana, t'està traient els colors, i tu estàs...
2: Falta ànima, no?
0: Estàs atanallat.
2: Falta orgull, falta molt d'orgull.
3: Però no creieu que és un reflex de la qualitat de la plantilla que tens, el que estem veient? O sigui,
2: sí,
3: al final, la qualitat individual dels jugadors és la que és.
2: Sí, però hi ha moments del partit que ja t'oblides de la qualitat, i això no, és alma,
3: quan
2: no?
3: Quan parlo de qualitat, vull dir, saber entomar la situació, tenir aquesta responsabilitat, això
2: sí,
3: també és qualitat.
2: Correcte, no, o arribar i centrar, o acabar-les, generar una mica més per orgull, no perquè... vegis la passada o no vegis la passada. Jo crec que és moment de jugar amb el cor i d'empujar i d'anar cap a davant, i si he de xutar i anar al marcador, que vagi al marcador, però és que he de fer coses, he de generar coses, perquè si no, no passarà res.
3: Però és que no tenim cap jugador que tingui això, José. És que aquest perfil que estem demanant, penso que no el tenim. Un és Estuani, l'altre és Porto, l'altre és Arnau, però l'altre és molt joc de saló.
2: Sí, sí, total. Però igual és moment de deixar... les sabates de ballarina, no? I ficar-se els tacs d'alumini, no?
0: O sigui, ens traiem les sabates de claquer i ens posem les botes de tacs.
2: No? Que hi ha més de tàctica i tot. És que ja,
3: sí.
2: Ara s'ha d'anar amb orgull cap endavant, a lluitar totes les pilotes com si fossin l'última. És el que ha faltat,
3: però
2: no?
3: Però potser estan demanant alguna cosa, una cosa que no tenen aquests jugadors. Tenen una altra qualitat, però aquesta potser no.
2: Pues tenim un problema molt gran.
0: En fi, està el Girona absolutament contra les cordes.
2: Perquè en moments difícils, quan no en surt res tàcticament, tires d'orgull.
3: Sí.
0: Sí, sí, però jo avui no ho estic veient. O sigui, estic veient, no diré fredor, però estic veient que el partit els està
2: apàtic,
0: passant
2: apàtic,
0: per sobre d'una manera... incomprensible.
2: Total.
0: Tenint en compte que has estat treballant això com una final. És a dir, aquest partit et pot enganxar desprevingut a la jornada 15, però no a la 38. La 38 no es pot jugar així.
3: Tu, José, has tingut a Raúl Agné, i penso que una de les seves frases era que el futbol modern actual s'han de dominar les dues àrees.
2: Total, total, total.
3: I no en dominem cap, ni defensivament ni ofensivament. L'altre és el joc, és la combinació, és el tema d'intentar tenir la possessió, però si no dominem les dues àrees i no tenim aquest perfil, una sí que és Estuani, però esclar, Estuani és el que és.
0: Una àrea no la podem dominar perquè no tenim davanters.
2: El problema de la plantilla és que no saps jugar sense guió. Perquè ara en què el que t'ha explicat Michel no sortia al partit, que dona igual. Que has de tirar de tot, perquè tens 45 minuts, que no hi ha marge per dir... Ai, és que tinc aquí un i un altre aquí, ara que... No, espavila. S'ha d'espavilar.
0: El partit està molt coll amunt. L'Elche està dominant absolutament tots els registres del futbol. Està dominant la possessió.
2: Ha sortit, els primers 10 minuts ha sortit a veure la venia.
0: I ha ajustat la rada.
2: El carril aquí.
0: Ho està fent sense el seu tècnic titular a la banda, amb jugadors que un per un segurament tu a principi de temporada no els canviaries pels que tenia el Girona, però que estan demostrant una personalitat i un saber fer
1: total.
0: que t'està pintant la cara d'una manera espectacular. Jo espero canvis en aquesta segona meitat, a veure com ho mou Mitchell. Entrarà Stuani. Jo crec que Brian Hill no pot continuar sobre el camp.
5: No, i més amb targeta, no.
0: Jo crec que no pot continuar, i més amb targeta, i a més hem fet el que ha fet jugant-se
5: no
0: a l'expulsió.
5: No té sentit, el que ha fet.
0: No té cap mena de sentit. Jo no sé si... Bueno, no sé.
5: Stuani per Brian Hill, segur?
0: Stuani per
5: Brian Hill. Per la dreta.
0: Sí, el cop a la... Sí.
2: I Stuani, sí, Onagi, allà... de mitja punta.
5: Però és que jo fins i tot canviaria Alemar per Ivan Martín.
2: Quan el fan per tant estava escalfant, que sortirà.
0: Sí.
2: Ivan Martín, a l'igual.
0: Estuani també ha escalfat, ha tornat ja a entrar al vestuari. Sí.
2: Però, aquesta xerrada d'ànima l'hem tingut mil cops.
0: Sí.
2: Mil cops. D'orgull, no?
5: Sí.
2: Que segurament no sigui així, però és un equip molt apàtic.
5: Sí, que molt previsible.
2: Que no transmet. O sigui, sí que l'afició, que estem aquí, però és que no transmet res.
0: Tenim un equip per anar al celler de Can Roca, però total. Que no sap trobar un menú decent al mig de Girona.
2: Total.
0: O sigui, és això.
2: Total,
0: és això.
2: Total.
0: I estem anant de menú. Ja fa molts anys que estem anant de menú. Sí. I no ens n'acabem d'assabentar, que allò va ser un miratge.
5: Exacte.
2: Sí, correcte.
0: Allò va ser un miratge. Llavors...
5: És que jo, Raül, crec que hem infravalorat el que és la primera divisió. I ens hem cregut que amb la temporada que vam tenir, amb els jugadors que vam tenir en aquell moment, el nostre estatus era aquell. I no era aquell. El nostre estatus és el de lluitar per no baixar. I el de crear un equip amb gent amb alma, amb gent carrillera, amb gent que sàpiga i que hagi tingut aquestes situacions com les d'avui. Però clar, aquests són jugadors, el que dèiem ara, no? Són jugadors fets... més en posició de pilota, més de joc combinatiu, però no tenim aquell altre registre del futbol tan important com és el d'anar totes...
2: Porto, Estuani, l'any passat, ens sabrem per això, eh?
0: Totalment.
2: Ja no hi ha més. Per anar-hi, sense por.
0: Estem dient... Fem un resum. Estem dient que aquest Girona no sap competir avui perquè li falta un jugador com Porto, que en condicions normals... no estaria en el perfil de plantilla que Mitchell té al cap.
5: Correcte.
0: I Estuani, que en condicions normals tampoc seria el davanter que tindria un equip de Mitchell. I que l'any passat et van salvar a la temporada perquè tard, però se'm va acabar donant que la lluita per la permanència es juga amb aquestes coses.
2: Exacte, aquest perfil de jugador.
0: Amb aquestes coses, i que quan et poses per davant el marcador després sí que la possessió et treu de... doncs et fa controlar el partit. Sí. Però aquest partit no hem sortit a jugar-lo com s'havia de sortir a jugar.
2: No.
0: Ho podem arreglar? Sí, ho podem arreglar. Perquè mentre hi ha Estuani, hi ha vida. I espero que comencem ara a collar l'àrea de l'Elche des del primer minut. Però, evidentment, estem en un moment de risc màxim. Absolutament màxim. I l'Elche, evidentment, amb el marcador a favor, encara estarà més còmode, a menys que no li generem incomoditats. Els jugadors que ja estan començant a sortir, escalfa d'on Ivan de Beek, eh?
2: Bueno, jo que està... fa mobilitat ell, no? Allà no està mal pel físic ni res. Jo s'ha mogut perquè mira.
0: Beltran sí, que està escalfant.
5: Beltran, Estuani, jo crec que entrarà.
0: No, Ivan de Beek també està escalfant, en certa manera, no?
2: Està allà davant de la banqueta. No ho sé.
0: A veure,
2: escolta,
0: quan queden 10 minuts, una pilota dins de l'àrea, aquest tio te la sap endreçar, també.
5: No, Ivan de Beek és un box-to-box, que sí que et pot revolucionar coses. Ara tenim jugadors molt del mateix estil, com és Ivan Martín, com és Unagi,
0: del peu, com és Tiganco...
5: Ivan de Beek potser és més, un joc més de profunditat i més de segona línia, i Ivan de Beek també xuta, José.
2: Sí, total, una altra qualitat.
0: A veure com està. Imatge ja pel videomarcador del túnel de vestuaris, els equips que ja comencen a sortir sobre la gespa de Montilivi, 45 minuts per davant, ja tensió màxima, el Girona necessita dos gols per salvar la categoria. Ara mateix el Girona està a segona divisió. Luke i Luke, Estuani és l'electroxoc que necessita la grada en aquest moment. Sabeu què és el que em sap més greu de tot això?
2: Que
0: la mainada és del Girona i s'ha aconseguit alguna cosa molt gran, uns quants ho estan carregant.
5: No hi ha cap canvi.
0: Què vols dir?
5: Que Brian Hill al camp. Increïble.
0: No juga Estuani?
5: No.
2: Però no estarà per 45 encara.
5: Però Brian Hill no pot continuar, José. Té una targeta.
2: Traurà, clar, igual, Estuani està per 25 minuts. Això no ho sabem, com és, com arriba,
0: Doncs cap canvi.
2: Tant totes es van allà a banda, sí. I Fran Bertana ha escalfat tota la mitja part, però no...
0: Doncs ara això sí que...
2: I el Elche sí que ha fet el canvi, ha tret el lateral que tenia tarja.
0: Sí,
5: ho té clar.
2: Claríssim,
0: ha tret, a Sangaré i entra... Entra Josan. Que sí que ha entrat el 17?
5: Sí.
0: Josan. Doncs l'Elche...
5: Que clar que ho té l'Elche.
0: L'Elche protegeix el seu flanc més dèbil, que era el de Sangaré, que la primera meitat ha obligat a Tete Morente a baixar al lateral.
2: Ha entrat el 18, eh?
0: El 18 ha entrat? Sí. Ah, perdó. Doncs el dorsal 18 és... John.
2: Sí, correcte.
0: Entra al terreny de joc el dorsal 18 en substitució de Sangaré, que recordem que tenia una targeta groga quasi del primer minut, amb aquell 1 contra 1 de Joel Roca, que l'ha superat. A punt perquè arrenqui la segona meitat, 45 minuts per davant, no hi ha més marge ja, 45 minuts per fer dos gols. 45 minuts per fer dos gols i que l'Elche no ens en faci cap. 45 minuts per evitar el desastre. De moment sense canvis. Espero que no ens en penedim. I és evident que si Estuani no està al terreny de joc és que no està per 45 minuts.
5: No, a vegades tampoc vols fer el canvi a la mitja part per donar més pistes al marge de repte.
0: Ah, sí, però... si... Tots sabem però que aquest Girona ja... només té un far. Vinga, va! A punt per arrencar la segona meitat. 14.000 persones avui a Montilivi. 14.000, 20 i poc. Aviam. Hernández, esperant que li donin l'okay. Són les 10 i 6 minuts. El Girona i l'Elche esperant que arrenquin tots els partits. I a més no s'està donant aquella combinació que dèiem que l'Elche amb la derrota li valdria, per tant. Re a què aferrar-se. El Girona s'ho haurà de fer solet. Aviam, Hernández diu que okay, fa sonar el xiulet, arrenca la segona meitat de Montilivi. Jugarà d'Ituro en llarg, buscant la punta dreta de l'atac. La guanya David López, la pilota se'n va fora de banda, serà out, favorable al Elche. I la passivitat amb la que l'Elche ara mateix està afrontant aquest fora de banda fa que hi hagi un xiulet
2: tímid.
0: Imagina't ara amb el 0-1. Pilota dividida. Álvaro Rodríguez, que segueix fent de les seves.
5: L'ha tornat a lluitar molt bé, Álvaro Rodríguez.
0: Sí, Álvaro està fent, de moment per mi està sent el millor jugador del partit. De llarg. També Febas està dominant el mig del camp amb molta personalitat. Treu el fora de banda John. La toca Vitze, el pilota aèria que guanya l'Elche, el rebot. Se l'acaben portant Febas, pilota endarrerida. Juga Aguado, enrere cap a Dituro. Sigankov, demanant-li a Brian Hill que ajusti la pressió. Juga Dituro al flanc dret, la guanya Pedro Vigas, cop de cap amb Bernau Martínez, l'àrbitre que no pita res. Pilota per Valera dins de l'àrea, Valera a pura línia de fons, passada enrere, Witzel evita el segon.
2: Bernau.
0: Acaba Witzel d'evitar el segon. Arnau Martínez juga a la banda, bona. Cap a Sigankov, la deixa per Ivan Martín, la passada no és bona, però se la queda Ivan Martín a la banda.
5: Va, Joel
0: Roca, que va, que té un contra un davant de John. Jugada individual de Joel Roca, busca... Falta la frontal de l'àrea, duríssima de fer Gruber.
2: Va, un agi.
0: Duríssima. Falta a uns 5-6 metres de la frontal de l'àrea, lleugerament escurada a l'esquerra, la posició de l'interior esquerra. I a Fengruber recriminant els companys.
2: Bueno, lateral, no? Que agafi la jugada aquí, no?
0: Que no havia d'haver-se desplegat aquesta contra. No, no, clar, clar. L'ha hagut de fer ell perquè no l'ha fet un altre abans.
2: Vejo el Roca, eh?
0: Sí, sí, en personalitat.
2: L'únic que diu, vaig cap aquí i vaig a fer alguna cosa.
0: És l'únic...
2: Correcte.
0: Que hi està posant el que hi ha de posar.
5: De fet, l'han parat amb dos targetes.
0: I ara enfoquen a la graderia a Manu Sarabia, el pare d'Eder Sarabia, històric de l'Atlètic de Bilbao, de l'Atlètic de Bilbao de Javier Clemente, vivint el partit amb tranquil·litat a la grada de Montilivi, com ha de ser, per altra banda. Aviam, Unagi, Sigankov, va!
5: Unagi.
0: A la cassola! Va, una jugada d'estratègia, si no ens arriba el futbol, que ens arribi la tècnica. Ho prova Unagi!
2: Barrau! Barrau!

0: vestuari, es vesteix de salvador, envia la pilota al fons de la xarxa, empata el Girona al partit als 3 de la segona meitat, empata Arnau Martínez, mentre hi ha vida i esperança. Girona 1, Elche 1, obrim una estrella d'an per celebrar que el Girona ha marcat. Ben fresqueta, assaborim-la a poc, estrella d'am, la cervesa mediterrània, la cervesa dels somnis, la cervesa de les gestes, la cervesa del gol. Que important aquest gol.
1: Que important.
2: Minut perfecte. O el que dèiem, no? Tirar porta, que passin coses a l'àrea, un rebot,
3: exacte,
2: de Carnau.
3: Exacte, perquè ells també estan molt nerviosos. El porter, cada pilota que ha de parar, doncs és molt difícil. A més, és el que dèiem. Un jugador com Arnau és un jugador que és el que ha portat. Si t'has fixat, a la primera jugada ha intentat provocar la targeta.
2: Sí.
3: Ha provocat aquest gol. És un jugador que està visquent, això.
0: Arnau Martínez, que marca el seu segon gol de la temporada. I en quin moment l'ha marcat? Vinga, va, que tenim tot un món per davant.
3: Arnau i Joel. Fixeu-vos com són.
0: Sí, sí.
3: Els jugadors com són. Arnau i Joel, els millors d'avui.
0: Això també ens falta. Això també ens falta. Jugadors que juguin amb l'escut.
3: Bona.
0: Pilota Barion Martín, llarga, no hi arribarà. I ara sí que canvia l'escenari.
2: Ara,
0: ara és el moment de fer el segon, eh?
2: Correcte.
0: De seguir apretant. A veure si els hi entren els dubtes. Juga en llarg Dituro. Compte Àlex Moreno. Endarrerint cap a Gazzini. Agafa amb les mans.
2: Tranquil.
0: Has parat un pèl massa, pel meu gust.
3: Semblava que anava amb una cama.
0: Sí, sí. Juga Gazzaniga cap a Brian Hill, mira una pilota que ha controlat, mira la pilota i al mig, sol, Ivan Martín al mig, no l'ha vist. Pilota per Sigankov.
3: Has de centrar.
0: Bona jugada, Sigankov. L'ha de posar a l'àrea, la posa al segon pal i arriba Dituro.
2: Està Ivan Martín sol, eh? Ho està dient a Brian.
0: La matada de Joel Roca.
2: No l'ha vist, no l'ha vist.
0: Al segon pal.
2: No va sol, eh?
3: Brian Hill no veu res. Quan...
0: Brian Hill mira a terra sempre. Vinga, va, va, va. Dituro jugant en llarg, fixa't ell ja, buscant a Germán Valera, i arriba Àlex Moreno, que l'envia fora de banda. Bé, bé, bé, si tens dubtes fora.
3: A notar aquesta pressió, va, perquè el tenien tot molt controlat.
0: Va, va, va. La gent... Riera diu, Estuani salva això, lo saben hasta los mayas. Va, un golet només, diu, Pucas 0-1. El 10 de 10, 45 minuts de glòria. Astrid Sol, va, que sí que es pot. És el sentiment ara mateix, sí que es pot, clar que es pot. Han despertat. Ha costat Déu i ajuda, però han despertat.
2: Total.
0: I a vegades no és el futbol que et desperta, és el gol que et desperta. Vinga, va, Àlex Moreno que se l'emporta, diu l'àrbitre que hi ha falta d'Àlex Moreno. Va, va, va. El moment més delicat ha passat, però ara no ens hem de dormir. Hem de seguir apretant.
2: Estem a un gol, encara.
0: Encara estem a un gol. Ha fet el més difícil al Girona.
2: Sí, sí, és clau, eh? Entrar a la segona part, marcar sí, sí. I crear dubtes. Sobretot.
0: Veient els últims minuts de la primera meitat, està al 7 de la segona, amb empat a 1, és la millor notícia. Pilota a la olla, compte. Que no ens la rematin, la toca Víctor Reis. Li cau a Pedro Vigas. Tocant enrere per Febas. Febas, aquest l'acabarà, ho veus? La posa a l'àrea, pilota per línia de fons, acabada. David López demana calma a Gazzaniga. Calma a Gazzaniga. Que volia treure ràpid. Ordena David López, li diu a Víctor Reis on s'ha de posar. Treu ara sí. Gazzaniga jugarà en llarg. S'oferia l'espai Brian Hill, cap a ell va la bola, la guanya Pedro Vigas, l'ha tocat al central, serà alt favorable al Girona.
3: I ara com a entrenador jo penso que has de minimitzar els riscos, i sí que jo penso que ha de canviar ja Brian Hill, perquè al final tens una targeta.
0: Pilota per Vitsa, l'envoltat de contraris, la trepitja el belga, toca enrere per Víctor Reis, Víctor Reis descongestiona cap a David López, vinga va, cap a l'Aldès Montilini, va, va, va, una marxa més, Unagi, cap a Àlex Moreno. Fixa't com ha canviat l'actitud del Girona. Com la demanen ja, eh? Unagi endarrerint cap a Gazzaniga. Però no ho deixem morir, això, sisplau. Seguim. Gazzaniga surt de l'àrea. Pica en llarg. Va
3: bona.
0: Buscant el flanc dret de l'àrea. Ivan Martín la controla. Frontal. Febas va per terra. L'àrbitre assenyala falta.
3: Ells tenen molts dubtes quan hi ha la pilota llarga,
2: sí, perquè fan, fan un a un, clar.
3: I ja, quan corres enrere llarga, és difícil.
2: Correcte.
1: Més dubtes tindrien si hagués Estuani al camp. Pot ser que ja no estigui escalfant, Estuani?
2: Sí, està allà, està allà. Està allà.
1: Sí? Ah, sí, sí, és veritat. També s'incorpora Lemar, eh?
3: Sí.
1: Juguen en llarg. Protegeix Moreno, surt Gazzaniga i atrapa. Aument de Dituro, Gazzaniga. És la connexió més repetida. Anem per feina. Gazzaniga, mirant. Juga en llarg. Arnau. Buscant Arnau Martínez, que trenqui. La guanya Arnau. Bé, bé, bé. Talla la defensa de l'Elche, fent Gruber. Tocant. David López. Falta David López.
2: És que ells arrisquen, eh?
1: Sobre Villar, sí, sí.
2: Persegueixen marca. Qualsevol trencada de segona línia. Cap.
3: Sí, sí.
1: 9 de la segona meitat. Si teniu calefacció de gasoil a casa, no us la jugueu. Demaneu el subministre. Distribució de gasoil Cursà, 972-63-0028. 972-63-0028. Els millors combustibles, el millor servei a domicili, okay. Són de proximitat. S'adapten al teu horari amb els millors preus, amb facilitat de pagament. 972-63-0028. Si tens gasoil de calefacció, calefacció de gasoil, el teu distribuïdor és Distribució de Gasoil Cursà. Aviam. Falta
2: a favor del Girona
1: d'Álvaro Rodríguez, que estava a terra, i Hernández Hernández li ha dit que s'aixequés. Sí, l'Eloi diu: Raúl, el gasoil per l'Estuani. Sí, sí, xupito de gasoil l'Estuani, xerrup de gasoil, per dir-ho bé en català. Gazzaniga llarg, buscant a Joel Roca, batalla la defensa de l'Elche, el Girona buscant segona jugada. Víctor Reis va per terra, Brian Hill, se l'emporta Arnau Martínez, la recupera Álvaro, la roba Brian Hill.
2: Va, Brian Hill.
1: Protegeix Pedro Vigas, endarrereix cap a Dituro, a veure si dubta, a veure si dubta. Dituro, uf, a la jugada. Juga per baix a Fengruber, toca per Febas, molt alliberat, el Girona ajustant malament la pressió, però és igual, hem d'anar una mica bojos també. Aviam si així revolucionem el partit. Compte Witzel, que ha deixat anar la cama. Se l'ha quedat Febas, l'ha deixat seguir Hernández Hernández.
2: Que l'Elche té, té cames, eh?
1: Sí, sí.
3: I té banqueta.
2: Té peus, eh?
1: Víctor Chus, endarrerint cap a Dituro. Ara sí que s'anirà un tiri. Perquè sortirà
2: Estuani.
1: Sortirà Estuani al camp.
3: Estuani i Beltrán, possiblement.
1: Vinga, va, 30 minuts per davant tindrà Cristian Estuani. Ho ha de fer ell.
2: Ah, sí. Ja.
1: Ho sabem tots. Crits d'Uruguaixo, Uruguaixo, Montilivi. Ja s'han sentit en la rebuda de l'equip. Compte que se l'emporta Tete Morente, la posa a la olla. No hi ha gran rematador, Arnau ha de protegir bé.
3: Molt bé.
1: La banda. Germán Valera, la rebutja Arnau Martínez a la banda.
3: El canvi ja.
1: Entrarà Fran Beltrán, entrarà Cristian Estuani. Mitchell abraçant-se amb Fran Beltrán. Compte la descàrrega d'Álvaro per Germán Valera. Valera, compte, apareixia Joan en atac. Obert Tete Morente, la rep al 15. Tocant per Valera, intenta dormir una miqueta el partit l'Elche. És pilota per Aguado.
3: I Hugo Rincón també.
1: Per Víctor Chust. Xiulets ara per l'Elche, que té la pilota sense progressar. John jugava per Tete Morente, salva el fora de banda. Va per terra, diu l'àrbitre que hi ha falta sobre Tete Morente.
3: Esperem que no tregui Arnau, eh?
2: Ja, la incorporació de Borrincón no...
1: Ah, a mi no m'agrada.
3: Que no tregui Arnau, no,
2: eh? Al igual treu a David i fica Arnau de central, perquè David, no sé, no sé.
1: Aviam.
3: Arnau.
2: No.
1: Marxa Arnau. Ah, sí. Arnau va donar el braçalet. Aviam, marxa Witzel i entra Fran Beltrán. Entra Estuani i marxa.
2: Sí, ha canviat Arnau.
1: Canvia Arnau.
3: No, home, no.
1: No deu estar bé. No deu estar bé, només té una explicació que no estigui bé. Entra Cristian Estuani al terreny de joc, entra Hugo Rincón i entra Fran Beltrán.
2: Haurà demanat el canvi segur, Arnau. Haurà demanat el canvi segur. Segur.
1: Sí, sí, no té sentit. És tirar-se un tret al peu, si no té mal, Arnau. És tirar-se un tret al peu.
2: Perquè Hugo Rincón té molt dèficit defensiu.
1: Compte la jugada d'atac de l'Elche.
3: Amb una línia de 3, amb 3 centrals, pot jugar darrere Hugo Rincón.
1: Aviam. A veure què passa. Queden 30 minuts. Més el que vulgui afegir l'àrbitre. Bé, Víctor Reis guanyant-li la partida d'Álvaro Rodríguez. I aquest dels primers duels que li guanya net. La baixa David López, apretat per Álvaro Rodríguez. Corregeix bé David López. Se la treu de sobre. Va, Estuani a la lluita. Evita el fora de banda. No l'evita.
2: Bé David López, eh?
3: Sí.
1: Va. Diu en Jordi Escudero, l'uruguayo nos va dar la salvación. Hola. Clar que sí, Jordi. Hola. I aquest estiu celebrarem. Aviam, Àlex Moreno.
4: L'ha tocat, eh?
1: Sí, l'ha tocat. Evita el córner. David López, què ha fet Gazzaniga?
4: Cuidado.
1: David López va per terra.
4: Menos mal.
1: Hernández pita falta. Està jugant a la línia de fons.
4: Sí, sí. No.
1: Per què no treu la treus de sobre, per favor?
2: Controla, està sol i llança, no?
1: I fora, fora, al llarg. Vinga, va! Pilotes llargues cap a Christian Stuani per la descàrrega. Pilotes a l'àrea per Christian Stuani en el rebot. Hem d'alimentar Stuani. Ja n'ha de tenir una. Fran Beltrán per Ivan Martín. La baixa amb Martín. Stuani li deixa per Ivan Martín. La toca l'Elche. La recupera Hugo Rincón. Que l'espera. Se la queda el 2. Juga enrere.
4: Cuidado, perfil.
1: David López. Endarrereix cap a Gazzaniga.
4: David López.
1: Ja no pot més,
4: eh?
3: No sé com està francès.
1: Gazzaniga jugant en llarg per Christian Stuani. Barallant-se Stuani. La controla Stuani, va per terra.
3: Falta.
1: L'àrbitre diu que no hi ha res. Per què l'espera Hugo Rincón? Per què l'espera Hugo Rincón?
4: Sí.
1: Li diu de tot Vitor Reis a Hugo Rincón. La talla Vitor Reis. Hugo Rincón l'espera i ens roben la cartera. Acabes d'entrar, tio! Vitor Reis li ha fotut la bronca del segle perquè ha hagut de fer falta i targeta.
2: I jo veig a David...
1: Com pots entrar molt, empenat?
2: Sí, sí, molt tieso i David, no veig a cap central més.
1: No, David, López, David López haurà d'acabar el partit. David López haurà d'acabar el partit. Mare de Déu!
2: Ho hem dit, no?, que... La incorporació de Rincón, jugador no. Jove, sense experiència, no està, segurament li superi el partit.
1: Aviam, juga l'Elche, Víctor Xust a la banda per Pedro Vigas. Pedro Vigas avança per la banda, un Rincón va per terra i a falta de Germán Valera. Vinga, va. L'Elche ha aconseguit refredar el partit.
2: Sí.
1: L'Elche ha refredat el partit. Hem marcat, recordem, el 48. Som al 60 i no ha passat res en 12 minuts. Ara s'equivoca Fran Beltrán. La dona a l'esquena a Vitor Reis. Està desesperat, Vitor Reis. Entre Fran Beltrán i Hugo Rincón li estan liant la troca. Juga en llarg a Gazzaniga. La guanya Valera a Hugo Rincón. Per favor, està corrent. Compte Valera. Compte Valera. Compte Valera que trepitja ara i la pot acabar ell. A fora! Afortunadament massa creuada.
3: I això és bona senyal.
1: Uf, se l'ha menjat Hugo Rincón una altra vegada, eh? És un cràter, aquesta banda serà un cràter. Estem jugant amb un cràter.
2: I Valera és un punyal, eh?
1: Pilota per Unagi. Què més pot sortir malament? Hem de marcar amb el cul. Vinga, va, Fran Beltrán. Juga la banda per Àlex Moreno. Moreno, engega la moto, es frena de cop. La demana Unagi. La té el 18. Unagi, mirant porteria, juga per Ivan Martín. Ivan Martín, la filtra per Unagi. Arriba tard Unagi, li roben la cartera. Víctor Xusto, és Vigas. A la contra Vigas. Bé, bé, Víctor Reis, que està a tot arreu.
3: Som-hi.
1: Juga per Sigankov. Sigankov. Ai, que l'ha donat malament a jugar.
3: I ara pressiona allà, que és fora de banda.
1: Està a tot arreu.
3: Som-hi.
1: Juga per Sigankov. Sigankov.

0: Dona Àlex Moreno perquè sigui ell qui tregui. Vinga, va, ha d'aparèixer Joel Roca, ha d'aparèixer Unagi. Partit discretot, el d'Unagi una vegada més, eh?
1: Sí.
0: Pilota per Estuani, la rep al banderí de córner. S'intenta girar Estuani, intenta fer picar la pilota a les cames del defensor. Jugada de punyetero, no li ha sortit.
1: Jo em plantejaria la incorporació de Lemar, ja.
0: Ja fa estona. Escalfa Abel Ruiz, escalfa Van de Beek, escalfa Lemar i Echeverri. Echeverri també amb un 1 contra 1.
1: Sí.
0: Escolta,
1: sí,
0: si algun dia se li ha d'aparèixer la verge de Sant Lluís.
1: Segurament has de canviar Tsigankov i Ivan Martín i aquests dos poden aportar molt, tant Echeverri com Lemar.
0: Aviam, la té l'Elche, banda dreta a Fengruber, jugant al llarg per Tete Morente, surt Gazzaniga fora de l'àrea i l'envia fora de banda.
2: Deixarà.
0: I arribava Moreno, no?
2: I tant. Moreno per davant.
0: No se l'ha volgut jugar. Davant de Tete Morente.
1: I ells tampoc estan reaccionant, a nivell de banqueta.
0: No, ells estan, de moment, jo crec que estan veient que estan com dos, compta Álvaro Rodríguez dins de l'àrea. Álvaro l'acaba perdent, serà servei de porteria. Bé, bé, ben lluitat per David López. Que no tindrà benzina, però el cap el té molt ben amoblat, eh?
2: Però ara tindrà les cames, porta sense jugar molt de temps.
0: Va, va, va.
2: Pilota llarga.
0: Picarà Gazzaniga, en llarg. Ja l'espera Estuani. Girona que puja línies. Gazzaniga cap a Estuani, la controla Estuani, va per terra. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Hugo
2: no se la pitarà.
0: No, no, no, que va, no hi pitarà ni una. Fran Beltran. Avança entre contraris, continua Fran Beltran, s'embolica, a punt de perdre-la.
2: Està sol.
0: Doncs l'acaba recuperant. Bé, Tsigankov en la lluita, l'acaba perdent. Se l'emporta l'Elche, anirant a terra. La recupera Tsigankov, diu l'àrbitre que és falta. Totes es piten aquestes, totes es piten. Aviam si a Mitchell mou la banqueta o no.
1: Jo la mouria.
0: Jo crec que ja...
2: No, el Brian Hill que va cap a un... Va cap a dintre.
0: Brian Hill ara marxa, sí. Picarà la falta Víctor Xust.
2: Echeverri.
0: Criden Echeverri, bé, bé, bé. Vituro. Un home que com a mínim té 1 contra 1. Pot jugar, pot provocar una acció, sí, una falta, sí, sí. Pot, el que sigui. Compte, ara que se l'ha menjat Àlex Moreno, davant de Tete Morente, li ha fet un descosit.
2: Un descosit, eh?
0: Mare meva, com se l'ha rifat, sort que després no ha gestionat bé. Ara, errada de Pedro Vigas. Ho salva Víctor Xus, se l'emporta per banda dreta Febas. Bona recuperació de Hugo Rincón, és alt favorable al Girona.
2: Ha jugat Hugo Rincón, també. Jo crec que està superat, eh, Hugo Rincón pel partit, el pobre.
0: Hugo Rincón entrat, eh? Està superat per la temporada, diria.
1: Sí, sí.
0: Aviam. Què?
2: Treu.
0: Traurem o no?
1: O Ivan Martín o a...
2: O Tsigankov, no? O Joel Roca i Tsigankov a l'esquerra.
1: Jo Joel Roca no el trauria.
0: Bé, se l'emporta Tsigankov, intenta l'1 contra 1 davant de Fengruber, jugant individual de Tsigankov, trepitja àrea, no, encara no. Ai, no hi ha pogut entrar. Volia entrar a l'àrea, volia fer el retall. Bon treball ara de Tsigankov pressionant a Fengruber. Serà servei de porteria.
1: Jo trauria a Ivan Martín.
0: Sortirem de dubtes ben aviat. Entrarà Echeverri. El Diablito. Queden 24 minuts perquè s'acabi el partit. Si busques feina, no. GCT Plus.
2: No. Fàcil.
0: Et connecta amb empreses que busquen gent com tu i t'ajuden a trobar el lloc que encaixi amb les teves necessitats. Truca al 972 59 88 55 o passa't per l'oficina de Girona. GCT Plus, connecta amb talent i oportunitats. Oportunitat per Echeverri, se'n va a la banqueta Joel Roca, d'aquí aquest no, no de José.
2: No l'entenc, el canvi.
0: Joel Roca tampoc l'entén.
2: Està enfadat, eh?
0: Està molt enfadat Joel Roca.
2: Normal.
1: Sense cap gironí al camp.
0: És l'únic que està fent alguna cosa. Vinga, ara apreta Ivan Martín a Febas, que vol anar a terra. Febas endarrerint que va cap a Vigas. Falta de Tsigankov. Ai. Ha estat una puntada de peu mínima, mínima, mínima. I té tot el temps del món Febas per aixecar-se. Galeano parlant amb Mitchell. Girona que ja ha fet, recordem, eh? 4 canvis, li queda una finestra.
2: Falta una finestra només, sí.
0: Una finestra i entrarà o Lemar o Abel Ruiz o Donny Van de Beek. Ara cop de cap de John
2: i de tot.

0: sobre Unagi. A terra Unagi, pita falta.
1: Falta, falta, falta, falta.
0: Ells ara estan aturant el partit. Estan fent un Getafe amb tota regla.
2: I amb la incorporació de Echeverri, és Unagi que ha agafat la posició de Joel Roca i està jugant en posició d'extrem i Echeverri més per dins.
0: Bé, Sigankov, que es despat de Pedro Vigas, acompanya Hugo Rincón, l'has de posar de... La passada de Sigankov no ha estat bona.
3: Sigankov.
0: No ha estat bona.
2: I ara
0: no,
2: està actiu, però,
0: Està imprecís, Sigankov. Juga per Echeverri, primera pilota que toca el Diablito, a prop de l'àrea. La remena Echeverri, juga per Sigankov.
1: Estàs actuant i hem de centrar.
0: Sigankov, sí. Hugo Rincón la posa a l'àrea. Echeverri amb el cap, la treu la defensa de l'Elche. La posa Fran Beltrán a la olla, la busca d'Ituro, bloca. Mira, veus la diferència entre blocar o rebutjar?
1: Total.
0: Ara l'ha blocat d'Ituro. La pregunta és, posarem alguna bola a Estuani o no? L'Astrid Sol diu, no entenc que treguin a Joel, no ho entenc, nosaltres tampoc. Puca 0-1, però com treus a Joel Roca? Ningú farà centrades, diu l'Eloi. La té el Girona, va, 21 pel final, encara queden 21 minuts per fer un gol. 21 minuts per l'Esperança.
2: Bona.
0: Apareix Fran Beltrán al mig, alliberat, amb espai. Juga Fran Beltrán, pilota per Hugo Rincón, dona l'Estuani!
2: Quin passe!
0: L'errada de Hugo Rincón és horrorosa, la passada. I ha arribat al central. El rebot afavoreix a Echeverri. Intenta jugada pel mig. Hugo Rincón no se la pot quedar. Recupera Febas, falta d'Echeverri. L'àrbitre l'assenyala. Demana perdó a Echeverri, però l'havia de fer. Diu que l'havia de fer.
2: La passada d'Hugo Rincón
0: és molt dolenta. És molt dolenta, li va gran el partit. Totalment. Juga l'Elche enrere per Dituro. El porter cap a Fengruber. Pica en llarg a Fengruber. Fora de banda favorable a l'Elche. 20 pel final. Si acaba sent, haurà de ser èpic. No pot ser de cap més manera.
2: Sí.
0: Valera. Girona ha fet el més difícil, però ha de donar-li continuïtat. Pilota enrere de Víctor Chus cap a Dituro. Pressiona Estuani. Dituro se la treu de sobre buscant Álvaro Rodríguez. La guanya Vitor Reis. La baixa Febas, que és amo i senyor al mig del camp. Tot és per ell. Pilota per Villar. Obrint la banda, la salva Tete Morente, doncs no, diu l'assistent.
2: I ells també comencen a estar imprecisos, o sigui, al final el tema de que ells estan a un gol de baixar, això també està penalitzant molt. L'entrada de Echeverri, la veritat és que ha estat dinàmica, ha dinamitzat molt la davantera, però jo continuo trobant a faltar Lemar.
0: Mira, Osasuna està perdent per 1-0, el Mallorca està guanyant 1-0. I el Betis està guanyant el Levante. Ara mateix un gol del Girona els salvaria tots dos. Pilota per Hugo Rincón, la posa dins de l'àrea, la busca Estuani, retall d'Estuani, li acaba...
2: Ei, penal! Estuani,
0: demana penal Estuani! L'àrbitre no el pitarà, no
3: el pitarà.
0: És un falcó aquest home.
2: Molt bé, no!
0: Assenyala falta de Vitor Reis.
3: Ara.
0: Re, diu que no hi ha res a l'àrea. I ara tenim dos jugadors de l'Elche a terra. Doncs fixeu-s'hi, el Betis està guanyant en el Llevant. El Mallorca està guanyant a l'Oviedo. I el Getafe està guanyant a Osasuna.
3: Sí.
0: Ara mateix un gol del Girona salvaria el Girona i l'Elche.
3: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Ahí lo dejo. S'aixequen els jugadors de l'Elche que estaven... a terra. Estuani parlant amb Dituro. Es demora molt aquest servei de porteria.
2: I es prepara Andrés Silva i Pedrosa.
0: Picarà Víctor Chus la falta. Jugant cap a Álvaro Rodríguez. La intenta baixar, no se la pot quedar. També estan cansats, ells. Pilota per l'Elche. La té...
3: Bé.
0: Villar, se li ha escapat el camp. Serà servei de porteria favorable al Girona.
3: David López no pot,
0: No.
3: Que no pot.
0: Està
3: mirant la banqueta,
0: bastant fos.
3: Jo no puc.
0: No tenim cap solució perquè han tret a Witsel, que és l'altre que et podria fer la feina. Per tant, haurà d'acabar, David López. La té David López. Juga per Echeverri. Echeverri amb la pilota als peus per Fran Beltrán. Fran Beltrán per Unagi. Unagi arrenca, engega la moto, juga a la banda per Àlex Moreno. Va, una centrada, sisplau, la posa Àlex Moreno, la pilota a l'àrea per Estuario, de mitja volta, li taponen. Ah, ho ha llegit molt bé Víctor Chust, molt bé Víctor Chust. Ha intuït el moviment d'Estuani, que se l'havia acomodat per la rematada.
2: Jugada
0: de ventecentre, però és que si tenim un d'entrecentre, passen aquestes coses. Entrarà Andrés Silva al terreny de joc.
3: David López fent amb el dit amunt, a Mitchell, que està bé.
0: I el dorsal 3, que és Pedrosa. Pedrosa.
2: Sí, Pedrosa.
0: Andrés Silva, un davanter centre, i Pedrosa, un home de banda, amb cames.
2: Hi ha Baró Ruiz, que s'ha anat a l'altra banda.
0: Que surti per l'altra banda.
3: Ara vale mar,
0: Bueno.
2: Vinga.
0: Xiulets per... pels canvis tan lents que està fent l'Elche. Però és normal, està fent el seu partit, Ara Pedrosa serà l'encarregat de fer aquest fora de banda. Amb tota la calma del món. Pedrosa. La guanya amb el cap, Hugo Rincón, Estuani esperant que li enviï la pilota Ivan Martín, va per terra Ivan Martín, és falta.
3: A veure.
0: Aviam.
3: A la hidratació.
0: Pausa d'hidratació, va, pensava que era el canvi, doncs no. Pausa d'hidratació. Queden 15 minuts pel final. El Girona...
3: Mare meva.
0: ...que ha de fer un gol. A veure què és capaç de corregir Mitchell amb aquesta pissarra. És que ara ja només queda l'èpica, no? 15 minuts per marcar un gol. 15 minuts per esperar que s'aparegui la verge. S'ha posat a carregar el mòbil perquè m'ho estic menjant.
2: Jo penso que...
0: la gent cridant que sí que es pot.
2: Amb l'entrada de Lemar penso que guanyarem tot interior, tenim més rematada, tenim més capacitat de fer bones entrades al davanter centre, Estuani. Jo penso que notarem en positiu la seva entrada.
0: Doncs a veure si Lemar és la tecla que faltava per acabar d'ordenar-ho tot. A veure si podem enviar una pilota a Cristian Estuani. El Girona està empatant a un. El Girona necessita un altre gol per continuar a primera la pròxima temporada. I el cas és que ara mateix, amb els resultats que hi ha a la nit, un gol del Girona els salvaria tots dos. Osasuna està caient al camp del Getafe. El Mallorca està guanyant a l'Oviedo. El Betis està guanyant al Llevant. Tots aquests resultats combinats amb una victòria del Girona faria que el Girona i l'Elche se salvessin. Però, evidentment, s'ha de fer un altre gol. Que es deixin marcar, diuen Puques. Que li digui Mitchell. Caldera Montilivi. Vinga, va!
3: Que li digui Mitchell, diu.
0: Sí, home. Marxa David López, entra Thomas Lemar.
3: O fa Mertan.
0: Fa Mertan de central.
3: No podia, de fet així.
0: De fet, ara estem tancant amb un sol central, que és Vitor Reis. I Fran Beltrán jugant ja a la desesperada del darrere. I ara sí que, si féssim el segon, ja no ho podríem corregir, això, Juga Ivan Martín cap a Fran Beltrán. Fran Beltrán de central. Això és un homenatge a la planificació esportiva de la temporada. Àlex Moreno. Oh, quina centrada més horrorosa.
3: Si estava pensant el mateix, És que no tenies més centrals a la banqueta,
0: No. No tens res més. No tens cap recanvi. Blin vol dir que no pot jugar, tampoc. Però... Mitchell parlant amb la seva banqueta. Queden 13 minuts pel final, més el que vulgui afegir l'àrbitre, que serà poc. Ja us ho dic ara. Serà poc. Serà menys del que espereu. Picarà Di Turo. En llarg. Pica Dituro. La pilota supera la divisòria, la guanya Ivan Martín. La descarrega Echeverri, intentava combinar amb Unagi. No ha sortit la jugada. L'Elche amb calma. Aviam què passa en aquest tram final. Un gol necessita el Girona, només un.
2: Som-hi, eh? Som-hi.
0: Gazzaniga bloca els límits de l'àrea, la tira a terra, la gent s'impacienta perquè la vol que l'envia directament a dalt. Passa per Lemar, ara mateix actuant des del lateral dret, Thomas Lemar. Aixeca el cap al francès, juga per Ivan Martín. Ivan Martín cap a Fran Beltrán. Beltrán avançant metres, juga per Unagi. La trepitja el marroquí, toca per Echeverri.
3: Jo no l'hem vist, allà.
0: Echeverri per Àlex Moreno. Moreno.
2: És el que anava a dir.
0: S'ha tornat a equivocar.
2: S'ha posat extrema esquerra, no, Nahi, no ha intervingut.
3: Necessitem molt més, molt més.
0: Bueno, Nahi l'hem vist dos estonetes, en tot el partit, eh? Ni l'extrem ni enlloc, eh? Bueno. La primera part d'aquella rosca que ha posat i poca cosa més, eh? Nahi...
3: De que ha tornat, no? De...
0: Des de la... lesió. Des de la Copa, des de la Copa Àfrica, que... No. Que no és el mateix.
2: Molt bé, Vitor Reis.
0: Vitor Reis guanyant el duel. La pilota es perd per línia de banda. És out favorable al Girona. Pilota per Fran Beltrán. El pressiona André Silva. La toca Hugo Rincón. La demana Ivan Martín. A la base, al balcó de l'àrea propi. Pilota per Beltrán. Engega la moto Beltrán. Toca la banda per Àlex Moreno. Creu la divisòria del Girona. Montilivi que s'anima. 10 minuts més l'afegit pel final. Pilota per Ivan Martín. Encara Ivan Martín. Per Sigankov. Sigankov a dins de l'àrea per Echeverri. Es gira Echeverri, dona per Hugo Rincón. Hugo Rincón per Sigankov. Sigankov d'esperó per Lemar. Lemar es fabrica l'espai, xuta Lemar. Entrava a ser Lemar. La caça Beltrán al balcó de l'àrea. La rebutja la defensa de l'Elche. El travesser Lemar. L'ha tingut Lemar.
2: Que havia d'entrebant.
0: L'ha tingut Lemar. Vinga, va, que en tindrem una altra. Va, una altra. Thomas Lemar assumeix la responsabilitat. Encara Lemar es frena. L'Elche no pressiona ja com abans. Pilota per Ivan Martín. Ivan Martín l'aguanta. No es mou ningú. Encara Ivan Martín. Toca per Vitor Reis. Vitor Reis per Lemar. Lemar que engega la moto. Lemar que filtra per Echeverri. Echeverri dins de l'àrea. Li han robat la cartera a l'últim rang. I fa falta, i la pita Hernández Hernández.
3: Pita la mínima, eh?
0: Sí, sí, Hernández Hernández, ja ho sabem. Són faltetes d'aquestes que no... Bueno, i l'altra pica sempre. Pica sempre. Estuani aplaudint, demanant calma als companys. Estuani...
2: Passa que no hem centrat massa.
0: No, no, no. No l'hem vist, Estuani. No l'hem vist.
3: Sortirà Héctor Font.
2: Sí.
0: Dituro amb tot el test del món. Pica amb cama dreta. Som al 81, 9 pel final. Això és dia de partit a Ràdio Capital, a Taronja Ràdio i al Twitch de Montilivi. Ho estem patint junts. Estem a un gol de la permanència. Ara mateix el Girona és equip de segona. Compte André Silva dins de l'àrea. Fa la pantalla. Fran Beltrán, Gazzaniga, no surtis. No fes cas, Gazzaniga, no surtis. No fos cas. Germán Valera a la banda, esperant que li facin la falta. L'últim en tocar ha estat Ivan Martín. L'Elche amb tota la calma del món. Treu ràpid l'Elche. L'àrbitre diu que s'ha de repetir. Quan jo piti.
3: És que és un protagonista. Qui protagonista és? Un saca de banda quan jo piti.
0: Ara xiula Hernández. Hernández. Pilota per Sigankov, se l'emporta l'ucraïnès. A punt d'anar a terra, la salva Ivan Martín, picant per Estuani, la pentina Estuani cap a Echeverri. Se l'orienta, va, Hugo Rincón, la carrera de la teva vida, per favor. Hugo Rincón, filtra per Echeverri. Echeverri,
3: terra, terra, terra,
0: posició,
3: terra.
0: Echeverri a terra, diu l'àrbitre que no hi ha...
3: I falta d'Echeverri.
2: Targeta.
0: Groga Echeverri per simular.
3: No, per la,
2: no,
3: no, la falta.
0: No?
2: La falta.
0: No és per simular?
3: No, bueno... Plantillazo, no?
0: Bueno. Groga per Echeverri.
3: Per al terra, sortirà, no? Metges, estres, no és groga.
0: Vinga, va, cridem el bon temps. Estrella d'Am és la cervesa que acompanya el Girona des del 2012, la cervesa amb la que celebrem els gols del Girona. Esperem que n'obrim una. Estrella d'Am, feta segons una recepta original de 1876 amb el 100% d'ingredients naturals procedents d'agricultors locals. Estrella d'Am està d'aniversari, 150 anys. I el Girona que vol seguir més anys a primera, però li fa falta un gol. Es farà el canvi a l'Elche. Entrarà dorsal 39. És Héctor Ford. Marxa, és Febas, no?
3: Sí.
0: Febas.
3: Pivot.
0: Ha fet un autèntic partidàs també, Febas. Picarà la falta d'Ituro. 7 pel final. D'Ituro en llarg. No la pot caçar Vitor Reis. Rebuig defensiu de Hugo Rincón. La pentina Ivan Martín. La lluita Cristian Estuani.
2: Som-hi.
0: La dona per Echeverri. Bona. Echeverri per Unagi, fora de joc.
3: Sí. Unagi.
0: Fora de joc d'Unagi. No protestis, dona-la ja, sisplau. Que tu jugaràs al Mundial, però nosaltres ens en anem a segona.
3: Buah.
0: I dic jo, aquesta no s'havia de deixar acabar. Per si les línies... Sí. La veu que he vist molt clara. Per la repetició no semblava que fos...
3: Tan clara, no?
0: Tan clara. Aviam. Andrés Silva surt Gazzaniga i atrapa. Juga la mà per Fran Beltrán. Fran Beltrán per Hugo Rincón. Hugo Rincón engega la moto, es desfà de Germán Valera. I groga de Germán Valera. S'empipa Lemar amb Affengruber.
3: Bernau.
0: S'empipa Lemar amb Affengruber.
3: Ah, per la pilota.
2: Ves el que volen, eh?
0: Perquè ha allunyat la pilota. Sí, sí. Ha allunyat la pilota. A tot això, el Mallorca fa el segon contra l'Oviedo, el Getafe segueix guanyant 1-0 a Osasuna i el Betis segueix guanyant 2-1 al Llevant. Un gol del Girona, insisteixo, salvaria tots dos equips.
3: Correcte.
0: Un gol del Girona salvaria tots dos equips.
3: Ah, tarja per la mar també.
0: Vale. Va!
3: Això beneficia l'Elche, totes aquestes coses.
0: Sí. Peu ràpid al Girona. Pilota per Echeverri. Echeverri per Àlex Moreno. Moreno fa la diagonal cap a dins, es frena, juga enrere per Lemar. Lemar per Unagi.
2: Va centrar.
0: Unagi amb pilota a la banda, a la lateral de l'àrea, la trepitja Unagi. Amaga la centrada. Unagi no pot centrar, juga per Lemar. Lemar amb l'exterior de l'esquerra, la posa per Fran Beltrán. Juga per Ivan Martín. Aquest per Lemar. Lemar per Fran Beltrán. La torna a tenir Lemar, a prop de l'àrea. Es posa de cares Lemar. S'orienta, busca opció de passada, la deixa per Sigankov. Sigankov per Hugo Rincón a la banda. Hem de centrar, sisplau.
2: Bona.
0: La centra Hugo Rincón. La toca la defensa de l'Elche. Pilota al balcó de l'àrea. La guanya Fran Beltrán. Pilota per Ivan Martín. Ivan Martín obrint la banda dreta. Per Tomas
2: Lemar. Lemar a centrar.
0: Va, queden 4 minuts. Lemar amaga la centrada i se la queda. Filtra passada per Hugo Rincón. Passada d'Hugo Rincón. Oh. En mans de Dituro. S'ha equivocat.
3: Sí, era fort enrere, no?
0: 4 minuts pel final, més el que vulgui afegir l'àrbitre. Pica en llarg Dituro. Estuani que li ha fet pantalla. No ha vist Hernández Hernández. Pilota dividida que intenta descarregar Sigankov. Se l'emporta Ivan Martín. La juga per Vitor Reis, que la pentina cap a Estuani i la toca
2: Vitor Reis quedarà dalt ja.
0: Sí,
3: de punta. Ivan Martín i Fran Beltrán de centrals.
0: I la
2: planificació.
0: I l'agafa Dituro amb calma, amb les mans, perquè ha vingut donada amb el cap. 3 pel final, més el que vulgui afegir l'àrbitre. Vitor Reis intentava enviar-la cap a Sigankov, li ha fet pantalla Pedrosa. La baixa Valera, bon treball d'Hugo Rincón, se l'emporta Ivan Martín. La demana Fran Beltrán, la rep Fran Beltrán. De fet, demanava que li donessin a Gazzaniga. Àlex Moreno tocant per Unagi. La trepitja Unagi a la banda. Puntada veu per darrere, que l'àrbitre no sanciona. Encara Unagi. Unagi per Lemar. Va, som-hi, Lemar!
3: Vinga, va.
0: Lemar acostant-se cap a la frontal de l'àrea. La demanava un Rincón. Estava ben perfilat. Lemar. Lemar. La dona per Unagi al balcó. No se la pot quedar. Unagi, per favor! Juga André Silva contra amb la contra de l'Elche. Se la queda Tete Morente, que vol anar a terra. Juga per Silva. Silva, Carmi, arrencava en fora de joc. L'àrbitre no pita res. Recupera la pilota al Girona. És Fran Beltrán, qui toca per Lemar, que no se l'esperava. S'ha fet mal Lemar? S'ha fet mal?
2: No, no, no.
0: No, val. Juga Germán Valera, banda esquerra, aixeca el cap, es frena. Està esperant que li vagin a fer una falta. Toca per Héctor Fort, la protegeix amb el cos. Bona recuperació del Girona. Va. Hugo Rincón, ui, puntada a peu de Héctor Fort.
2: Targeta.
3: Us vam ensenyar targeta.
0: És un personatge, aquest senyor, Hernández Hernández. Juga Àlex Moreno, dos pel final. Pilota per Unagi. La demana Àlex Moreno a l'espai. La passada d'Unagi no és bona. No és bona.
2: Unagi, fent molt grup malament, Unagi, els últims minuts.
0: Horrorós, Unagi.
3: Molt
0: com
3: més,
0: tot el tram final de temporada, per favor. André Silva, per mi estaven fora de joc. Lemar fent la cobertura. André Silva, bé, Lemar. Bé, Lemar, recuperant
2: la pilota. Si tots haguessin entrat com ell.
0: Per favor. Thomas Lemar recuperant la pilota com si fos el central que tanca, com si fos el lliure. Minut 89. La gent està dient, si us plau, si us plau. Nosaltres també. Ivan Martín. Es mou Ivan Martín, frontal de l'àrea, pilota per Víctor Sigankov.
3: Va, Sigankov.
0: No es mou ningú. Lateral de l'àrea, juga per Hugo Rincón, aquest per Ivan Martín. Ivan Martín la dona per Sigankov. Sigankov es posa de cares.
3: L'esperem per centrar.
0: La filtra per Hugo Rincón a dins de l'àrea. Hugo Rincón fa la centrada, passada enrere, talla la defensa de l'Elche.
2: S'ha centrat des d'aquí.
3: Igual, des d'aquí.
0: 40 segons pel final.
2: Va, va, Víctor.
0: 40 segons més l'afegit. Pilota per Sigankov. Juga per Ivan Martín, aquest per Lemar. Lemar per Ivan Martín. Ah, Ivan Martín la posa a l'àrea. Estuani la busca amb el cap. Remata Estuani, molt forçat. Bloca d'Ituro.
3: Una centrada?
2: No, no.
0: A punt d'arribar al 90. D'Ituro l'envia cap a André Silva, no la pot controlar, serà out favorable al Girona. La gent que comença a fer adeu. Hi ha gent que marxa, hi ha gent que s'està movent. Qui és que entra? Petrot?
3: Sí.
0: I marxa,
3: Valera,
0: Germán
3: partidàs,
0: Valera.
3: No? Sí, sí. Partidàs. 7 minuts.
0: 7 d'afegit. Vinga, va. Va, que encara hi ha esperança. 7 pel final. I segueixen els resultats que ens salvarien a tots dos. Segueixen els mateixos resultats. S'ha de fer un gol més. Pilota pel Girona. És Sigankov que la posa a la olla. Talla la defensa de l'Elche. Pilota viva. La vol buscar Estuani. No la treu ningú. Finalment la treu Héctor Forn. Rebuig llarg, se la queda Ivan Martín. Ivan Martín donant la Thomas Lemar. Vinga, va, Lemar. Encara Lemar fent l'eslàlom, tocant per Echeverri. Echeverri de cares per Ivan Martín. Ivan Martín tocant per Àlex Moreno.
3: Va, Unagi,
0: jugada individual, un cop un. Vol entrar dins de l'àrea, serà servei de porteria.
2: És que no ha portat res a la segona part.
0: Servei de porteria. L'últim en tocar ha estat Unagi. Ai. 6 d'afegit en queden. Va, que hi ha temps. Que hi ha temps.
3: Infart, eh?
0: Hi ha temps. Estuani aplaudint. D'Ituro amb tota la parsimònia del món. El Girona necessita un gol més. Pica D'Ituro. La pilota supera la divisòria. Lemar no hi arriba amb el cap, tot i el salt. Víctor Reis lluitant-la. Se l'emporta Fran Beltrán. Hugo Rincón va per terra. L'àrbitre no pita falta. Era falta de Pedrosa, però l'àrbitre deixa seguir. Pilota per Ivan Martín. Creix de Girona, Girona Montilivi. Hi ha gent dreta. La camisa no li arriba al cos. Pilota per Unagi. Ha hagut falta de Tete Morente. La pita ara sí. Ara sí que la pita.
2: Ara s'ha de posar bé.
0: S'ha de posar a l'àrea aquesta pilota. Perquè remati Cristian Estuani o qui sigui.
3: No va, és aquesta.
0: Qui sigui. 92 de partit. 5 pel final. Ja ha acabat un partit. El Madrid ha guanyat 4-2 a l'Atlètic. El Llevant segueix perdent. El Mallorca segueix guanyant. Osasuna segueix perdent. Només falta el gol del Girona.
3: Vinga, va.
0: Va.
3: Va.
0: Pilota l'Olla.
2: Som-hi.
4: Va, Estuani.
0: Ficarà.
2: A Girona.
0: Unagi. Pilota amb Rodri. Unagi és bona. La treu la defensa de l'Elche. No hi ha pogut arribar Unagi. Amb el cap Ferran Beltran per Tomàs Lemar. Lemar per Hugo Rincón. No la perdis aquí, Rincón.
4: Falta.
0: Se la queda Rincón. Falta. Hi ha falta. La fa arribar Ferran Beltran. Trepitjar i a Ferran Beltran. Passada a la mort. La treu la defensa de l'Elche. I ara per què no pita la falta anterior?
4: Va, a l'olla, a l'olla, a l'olla.
0: Posa-la bé. La pot posar directe a l'olla, amb molta rosca, buscant el segon pal. La busca Estuani i la toca la defensa de l'Elche. Ens estan guanyant
4: rebuig.
0: Totes. Rebuig que caça Echeverri.
4: Bona tassa entre l'Elche.
0: Echeverri la dona per Unagi. Unagi la posa amb rosca. Al punt de parar l'Estuani, remata, bloca d'Ituro. Estava superagafat i superforçat. Ha acabat el partit al Mallorca. El Mallorca ha guanyat 3-0 a l'Oviedo. Pica d'Ituro, 3 i mig, Ivan Martín no pot amb André Silva, va per terra André Silva, diu l'àrbitre que no hi ha res, serà servei de porteria pel Girona, que s'ha d'afanyar!
4: Vinga, va!
0: Va, que s'ha d'afanyar! Pilota per Fran Beltran.
2: Va, una...
4: va, Estuani està...
0: Juga Unagi, Estuani dins de l'àrea, Unagi que retalla, va per terra, l'àrbitre no la pita.
2: Pita-la! Sí,
0: ara sí,
2: sí, sí,
0: que la pita,
2: és
0: ara
2: aquesta,
0: la pitada.
2: És aquesta.
0: Ara la pitada, falta sobre Unagi. Estava mirant, no sé què estava mirant Hernández Hernández.
4: Mare meva.
0: Reclamant la gent que pugi Gazzaniga.
2: És aquesta.
0: Gazzaniga encara a la divisòria dels dos camps. Aviam, Unagi, sisplau, posa-la bé. Últim servei a la causa. Unagi, Sigankov, Estuani, tots a dins de l'àrea. La posarà Unagi.
4: Vinga,
0: o la posarà Sigankov?
4: Sigankov.
0: Marxa de l'acció Unagi. La posa Sigankov amb molta rosca. La treu la defensa de l'Elche. La caça Lemar, frontal de l'àrea. Li ha caigut a la cama dreta, és esquerrà tancat. Encara Lemar, supera el defensor Lemar. Retalla, intenta la centrada amb cama dreta. El rebot afavoreix a Echeverri. Echeverri la torna per Ivan Martín. Ivan Martín per Sigankov. Dos pel final. Sigankov la posa a l'olla. La busca, la rematada. Rebutja la defensa de l'Elche. Fa misto Héctor Ford, però se la queda André Silva. No li feu falta, que volen anar a terra. André Silva per Héctor Ford. Ha de córrer Fran Beltran. L'àrbitre no pita res. Res. Vinga, va, que en tindrem una altra. Que en tindrem una altra. Juga el Girona. Pilota a la banda.
4: Va.
0: És Unagi. Unagi
4: va.
0: La posa.
4: Echeverri,
0: xuta Echeverri. Oh. Broca d'Ituro. Broca d'Ituro. Mare meva. Mare meva. No rematem bé. Torno-te a enxufar el bitxo. D'Ituro se la treu de sobre. 96 de partit. Ivan Martín la deixa botar. La preta Pedrosa. Endarrereix. Que ha pagat la Niga.
4: Una més, tindrem una més.
0: Fran Beltran a punt de perdre, l'acaba perdent. L'ha de recuperar Fran Beltran.
2: Bona, bona.
0: Se l'emporta Fran Beltran. Se l'acaba però emportant André Silva. Davant d'ell Ivan Martín. La protegeix André Silva. La posa sola per Héctor Ford i arriba Àlex Moreno. Molesta Moreno.
2: Ara sí,
0: la
2: última.
0: 45 segons. Pica en llarga Zaniga. Serà l'última. La busca Vitor Reis. La toca Vitor Reis. La buscava Echeverri. Se la treu de sobre la defensa de l'Elche. Estan defensant ja amb tot. Àlex Moreno posant la cap a l'olla.
4: Bona.
0: La pentina a Vitor Reis. Estuani
2: falta.
0: A terra.
2: Falta, l'última.
4: Va. Acaba l'Osasuna.
0: L'última.
4: L'Osasuna ha acabat, no?
0: No ho sé. No ho sé.
2: Ho estan celebrant. Ho estan celebrant.
4: Ha acabat l'Osasuna.
0: Doncs...
2: que se'l deixin fer, s'ha de parlar, això.
0: Aviam.
2: S'ha de parlar.
4: Sí, ja, han acabat tots. Tant tots acabat, ja.
0: Han acabat tots.
2: Que se'l deixin fer.
0: Aviam, Víctor Xust estava parlant amb Cristian Estuani.
2: S'ha de parlar.
0: Tots acabats.
4: Per anar allà, per anar amb ells.
0: Tots acabats, tots acabats.
2: Això s'havia de parlar.
0: El Girona necessita, però, un gol. El Girona necessita un gol. Puja Gazzaniga.
2: Va, parleu.
4: No, l'última.
0: Puja Gazzaniga. Temps complet. Unagi la posarà a l'olla. Gazzaniga molestant. La posa Unagi molt tubeta. La busca la defensa de l'Elche. Compte que li cau a Sigankov. Remata malament. Pilota dins de l'àrea. Pilota que encara és viva. No la treuen ells. No la rematem nosaltres. La busca Vitor Reis. Va per terra el jugador de l'Elche, assenyala falta de Vitor Reis i s'acabarà aquí el partit. S'acabarà aquí el partit.
2: Ells ho celebren ja.
0: Ells ho celebren ja, perquè evidentment, final del partit. S'acaba el partit a Montilivi, el Girona ha empatat amb l'Elche, el Girona se'n va cap a segona divisió. Merescudament, s'ha de dir, ara ja es pot dir, merescudament el Girona se'n va a segona divisió. Ha fet una temporada per oblidar un mal inici, 5 jornades regalades per una mala planificació esportiva, 5 jornades regalades, l'equip va fer el més difícil, va aixecar-se, va remuntar, va semblar que ho tenia fet, però s'ha tornat a complicar l'existència en el tram final de campionat. Per mèrits propis, l'equip perd la categoria. Si s'acaba el cicle de Mitchell, que jo crec que s'acaba el cicle de Mitchell, començarà i acabarà a segona divisió.
3: I molta feina a fer.
0: És un moment dur, però és moment de fer foc nou, és un moment d'aprofitar aquesta oportunitat per repensar-ho tot. Ens hem allunyat de l'orgull gironí, ens hem allunyat de les coses que ens havien identificat, ens vam distreure, ens vam pensar una cosa que no era. L'any passat vam jugar amb foc, aquest any ens hem acabat cremant. José, és un dia duríssim.
3: Molt dur.
2: És un dia molt dur. La veritat és que el problema és que no ens sorprèn. Hi ha hagut una planificació que ha estat nefasta per part de la direcció esportiva. Evidentment que ara s'hauran depurar responsabilitats, perquè al final el futbol és això. De la mateixa manera que en el seu moment es va fer una plantilla per lluitar per Champions, les últimes dues temporades s'ha fet una plantilla sense cap ni peus. No hi havia dos jugadors per posició, no hi havia talent, no hi havia capacitat de sacrifici. Sincerament penso que s'ha infravalorat el nivell de la Lliga, de la primera divisió. No pots estar durant 5 jornades sense tenir una plantilla tancada, has hagut de refer una mica l'equip en el mercat d'hivern, i sincerament penso que hi ha hagut una molt mala planificació esportiva. Evidentment que ara és molt fàcil carregar les tintes amb l'entrenador, però s'han de depurar responsabilitats, i sincerament penso que Mitchell no és el principal culpable de la situació que s'ha donat. Sí que potser s'hauria pogut adaptar una mica més i deixar una mica de banda de l'ego d'entrenador, intentar que el seu equip fos més competitiu sense tenir un joc tan combinatiu, però sí que és veritat que penso que s'ha perdut el focus. Penso que el Girona ha d'estar forjat de gent de casa, de gent catalana, de gent de Girona, perquè hem acabat el partit sense cap jugador de la zona. I això diu molt, l'Elx, el Rayo Vallecano, són clubs que tenen més catalans que nosaltres, més gironins que nosaltres, i penso que d'alguna manera, per part de la propietat, no s'ha identificat el club amb la ciutat i amb l'afició.
0: José, què dius?
3: Complicat, eh? Jo crec que no... S'ha intentat, és veritat, tot el que diu en Jordi té raó, però jo crec que els jugadors o l'equip no són conscients de l'hòstia que suposa això al club, a la ciutat i a tothom, eh? Perquè havien generat una cosa molt difícil a la ciutat, que tothom sigui del Girona.
2: Sí.
3: I ara baixar a segona divisió, bueno, hi ha molta gent que deixarà de ser-ho. Sí. Vale? I això que s'havia creat, que no es quedi en el camí, no? Jo crec que, bueno, al final s'ha d'assenyalar a gent que ha de donar responsabilitats, però s'ha de continuar amb un projecte que il·lusioni també, o que continuï il·lusionant a tota la gent que formen aquest club, no? I em fa molta ràbia, no? Perquè jo crec que no sé si el club o de dintre no han sigut conscients de la realitat d'on estaven a la temporada. Perquè no hi ha plantilla per arribar a l'últim partit per jugar a la salvació. Ho has d'assolir-ho molt abans, però molt abans. I jo crec que aquesta alerta al vestidor ha arribat molt tard, ha arribat tardíssim, i no ha hagut temps de reaccionar. El que més ràbia me fa, perquè tal com hem vist, sí que va ser un inici molt difícil, però després s'ha competit, jo crec que com que hem tirat una part de temporada,
5: i l'alerta aquesta de que podíem baixar no s'ha encès fins ara. Fins ara, perquè hem jugat aquí Real Societat, hem jugat Mallorca, hem jugat partits que dius, ara sí toca i no ha tocat prou.
2: Però, José, com t'expliques que hi hagi clubs de primera divisió que tinguin més jugadors de la casa, d'aquí, de Girona, de Catalunya, que pas nosaltres? Quan jugaves tu, quan hi havia gent identificada amb la ciutat, amb el club, hi havia una connexió molt més especial.
5: Sí, al igual per això, aquesta alerta que dic jo, al igual no s'assimilava per tot això, no? Perquè no hi ha gent de la casa, o hi ha molt pocs que diguin, estem aquí.
2: Que és que per part de la propietat no s'ha entès lo important i la idiosincràsia del nostre club.
0: Mira, abraçada de Porto amb Cristian Estuani, Porto vestit amb el xandall de l'equip, ha sortit Estuani, se'n va cap a la grada de gol sud de la zona del jovent gironí, encapçalant tota la plantilla. Tampoc Estuani es mereixia un final així. No sé si és el final d'Estuani al Girona o no.
2: Esperem que no.
0: No volem avançar-nos als esdeveniments. Aquest home, però, està molt perjudicat físicament. Està jugant infiltrat els últims tres partits.
2: Mirem la pantalla en Guardiola. I...
0: Sí, sí.
4: Gràcies a ell hem arribat vius totalment, a l'última jornada.
0: Totalment. Sí, sí. I vaig ara a la llotja de Pere Guardiola, que és l'home que... mou els fils al darrere i també és un pal per ells, però vaja, jo crec que aquí hi ha també bona part de responsabilitat. Els fitxatges es couen i aquí jo crec que hi ha... crec que també hi ha responsabilitats.
2: Total, que s'han de... Com pot ser que el 30 d'agost no tinguis la plantilla tancada? No. Com pot ser?
0: Pots tenir alguna cosa per acabar de perfilar.
4: Correcte.
0: Però no pot ser que tinguis 5 jornades amb l'equip tot en l'aire. Això no
2: se te'n
0: va
2: Angel, que era un... Se te'n va Angel quan portaves 4 o 5 jornades. Se te'n van jugadors importants. No tens la capacitat, perquè no hi ha temps de refer l'equip.
5: Total.
0: Claro. Estan els jugadors allà a prop de la zona del jovent juní. Jo crec que hi ha speech d'Estuani. Estaria molt bé tenir-hi un micro allà, però evidentment les servituds són les que són i
2: els jugadors no són els responsables.
0: No, els jugadors han fet tot el que han pogut. Bueno, avui per exemple han jugat fatal el partit, però...
5: Jo crec que no s'ha encarat bé, no? Això...
0: No s'ha encarat,
5: o sigui,
0: bé.
5: El transcurs de la segona part encara, no? Però jo crec que no...
0: Què està passant allà? Estan...
2: Recriminant
0: coses.
2: Clar, a Mitchell.
0: Sí, estan recriminant coses, jo crec, eh? Clar, es fa molt difícil des de la distància. No sé, no entenc exactament què està passant.
2: La comunió no hi és.
0: No hi ha comunió entre la zona de jovent gironí i els jugadors. Els jugadors s'han anat a... No sé si a disculpar, a... No sé si... Estuani...
2: L'afició no ho accepta.
0: Està aguantant... Estuani està aguantant el ruixat... Però...
2: O potser només volen parlar amb Estuani.
0: No ho sé. Però hi havia molt bona part del gruix de la plantilla. Hi havia... Semblava gestos de discriminació, de recriminació. Però, evidentment, estem parlant des de la distància. No sabem exactament... Ens agafa justament a l'altra punta de l'estadi. És molt difícil. És molt difícil. A veure si traiem els cascos. No, és que és molt difícil saber... amb tot el rebombori que hi ha, saber exactament què estan dient en aquests moments els jugadors del Girona amb els aficionats, però continuen allà drets. Veiem, per exemple, a Gazzaniga, que està com més allunyat. Els que estan més enrere són Van de Beek,
2: Unagi,
0: Àlex Moreno, Hugo Rincón, Unagi, Gazzaniga, estan a l'àrea. Els que estan més a prop...
4: No entenc.
2: Directiva dimissió.
0: Està
2: clar.
0: Directiva dimissió. La zona de gol sud està cantant directiva dimissió. Ara sí que s'ha
2: molt fort.
0: Entès perfectament el crit. Hi havia Estuani. Allà segueixen allà els jugadors del Girona, eh? Segueixen allà. Alguns més a prop, altres més lluny. El que està més a prop és Cristian Estuani, que segueix ara ja no parlant, però sí que també hi ha Juan Carlos. Juan Carlos vestit amb xandall i tal, però en fi, segueix allà el... els jugadors del Girona, doncs, desesperats després d'haver perdut la categoria. Tenim ja connectada la Maria Alsina. Maria, bona nit. Què tal?
6: Bona nit. Home.
0: Per dir alguna cosa, no?
6: Home, sí, sí, sí. Allò, aguantant la, el, ruix, bueno, el ruixat. El ruixat.
0: Sí, sí. Per cert, és Tuani ara mateix fent la volta i aplaudint els aficionats de Montilivi, els que han anat baixant a prop de la gespa. No sé si hi haurà una volta completa, però Estuani la va fent, la va fent.
2: I aquest jugador no es mereix aquesta.
0: No, la va fent Estuani, i jo no vull interpretar més del compte, eh? Però Estuani està fent la volta, després d'haver estat bona estona allà a la zona del jovent gironí, ara està fent la volta a l'estadi, aplaudint el públic, el que l'està aplaudint, la gent l'idolatra. La resta de companys,
3: sí, el segueix per distància,
0: arrossegant-se, van seguint. El que està més a prop de Cristian Estuani és Porto, i la resta, doncs...
2: I Mitchell i el seu staff estan enfonsats.
0: Mitchell i el seu staff estan al centre del camp, ni s'han acostat a la zona. Maria, evidentment, el partit és una miqueta el paradigma del que ha sigut tota la temporada, no? Un partit mal jugat, mal afrontat, sense molts moments que fes la impressió que se sabia que ens estàvem jugant, no? I és una mica com ha estat tota la temporada.
6: És que jo la primera part no sé a què s'ha sortit a jugar. Vull dir, ja amb el gol de l'Els t'acaba rematant, i sí que és cert, no?, que Carmau allò ha tingut la valentia d'afrontar allò el partit retornant a la segona part, però és que s'ha tornat a donar la mateixa situació en els últims minuts, i no ho sé, sí, símptoma de tota la temporada que portem, i sincerament, o sigui, al final acabes recollint el que et mereixes, i bueno, ens hem merescut aquest resultat i ens hem merescut la categoria que hem acabat tenint avui. És el que hi ha.
0: Poc a dir futbolísticament, parlant del partit. La primera part, tu dius, no l'has entesa, i a la segona hi ha hagut molt poc futbol, hi ha hagut el gol d'Arnau i poca cosa més, perquè després és que diria que no hem sabut ni generar perill.
3: No hem tingut temps per centrar, i ni centrar-la.
6: Sí, exacte,
0: vull dir,
6: és que hi ha hagut un... O sigui, en cop, jo, hi ha hagut un moment que és que jo no sé cap on mirava, però és que no ha centrat ni una pilota, estava al balcó de l'àrea i, bueno, i qüestionant Escarrans a veure si s'havia de centrar.
0: Escarrans a cama canviada, sense cama dreta.
6: Sí, sí.
0: Lemar tampoc, Sigankov tampoc, Hugo Rincón, que era el que podia centrar, sí, perquè estava a cama natural, tampoc, Unarkin tampoc ha centrat. Bueno, desesperant.
6: Bueno, Lemar ha tingut aquell pal que, bueno, el travesser. Bueno, però és que estem parlant del mateix símptoma tota l'estona, que necessitem generar moltíssim per marcar gol, i si ja sabies això, jo el que no acabo d'entendre és el partit que s'ha donat avui, perquè és que ni tan sols, o sigui, s'han generat oportunitats. És que la primera part, no sé si han sigut els 30 primers minuts, però és que cap dels dos equips l'ha vist porteria, que bueno, que l'Els li era una mica igual, però nosaltres no. I la conclusió és aquesta, que al final acabes rebent el que et mereixes, i és així.
0: Per cert, no hi ha hagut flash del Girona. Jo pensava que hi aniria Cristian Estuani, però de moment no hi ha primera impressió de...
3: Sí, s'han quedat esperant, però...
0: dels jugadors del Girona. Està aquí la televisió allà. Ara, imatge de... Ter Stegen, que ha baixat a la gespa, també Ter Stegen, ara parlant amb Beder Sarabia, abraçant a companys, però vaja, Maria, l'any que ve a segona, evidentment el Girona, recordem que per haver descendit tindrà les compensacions del descens, tindrà un dels tres pressupostos segurament més alts de la categoria.
5: S'ha d'invertir bé.
0: Però s'ha d'invertir molt bé, no?
2: Hem de canviar moltes coses.
5: Tens moltíssima feina, però moltíssima,
6: però, i començar a plantejar un equip real que no s'esborri cada temporada que passa, perquè és que el problema que hem tingut en aquesta segona posada de primera divisió és que no et planteges una plantilla sòlida i t'acaba passant factura, i aquest any és el que et fa baixar a segona divisió, o sigui, tal qual. És que el problema és que ho comentàveu abans fa una estona, no? Que és que no configures la plantilla a l'inici de la Lliga. I aquests 4 partits, 5 partits primers de Lliga et condemnen a baixar. Et condemnen a baixar. No ho sé, és que no sé si canvi de directiva, però canvi de mentalitat total, perquè és que el que no pot ser és que estiguis esperant a veure què t'arriba o què queda al mercat.
5: I canvi de mercat, eh? T'ho dic.
2: Tu que has estat a aquest màxim nivell, és molt més difícil pujar de segona a primera que mantenir-se a primera?
5: En totes les categories, més fàcil mantenir la categoria que pujar.
2: Que hi haurà l'Oviedo, que hi haurà l'Sporting, que hi haurà segurament el Depor, que hi haurà equips.
5: El Mèria, que igual tampoc puja, clar.
7: Serà una temporada guapa.
5: I l'important és fitxar jugadors que coneguin en aquesta categoria, perquè canvia molt la primera de la segona, moltíssim. I tu, Rotom, ho saps. És molt més lluitadora, molt més física,
7: és eterna.
5: I, clar, tens molta feina, perquè d'aquesta plantilla, qui es queda a segona o qui pot jugar a segona? Aquest és el problema que tenim.
7: D'aquesta plantilla?
5: Que s'adapti a lo que és la segona i accepti jugar a segona.
7: Hugo Rincón, però és cedit.
5: Torna.
7: No és teu. D'aquesta plantilla, per jugar a segona, Fran Beltrán.
5: Se la pot jugar, sí. Bueno, és propietat.
7: És nostra, Fran Beltrán.
5: Si no queda lliure per alguna clàusula.
7: Un Agi ara, si surt, serà més barat, perquè és baixat.
2: Sí, sí.
5: Que no quedin lliures, també. Però...
6: Bueno, aquí.
5: També categoria.
6: I un Agi per al rendiment que ha donat aquests últims partits, la veritat.
5: S'esperava molt més d'ell, eh?
7: Tens un bon central, que és Alejandro Francés.
5: Sí, correcte.
7: Per la categoria.
5: Coneix la categoria.
7: Però és que no hi ve... No hi ha gaires jugadors més que...
5: Per això t'ho dic, hi ha una feinada...
7: Que en teoria tu diguis que l'any que ve hi serà... No sé si Estuari vol fer un Last Dance, però clar, serà un Last Dance d'un jugador de 40 anys.
6: Seria molt èpic, però
7: vaja, vull dir que és la cosa. O sigui, ara mateix jo crec que és el moment en què hi haurà més foc nou dels últims anys.
2: Hi hauria.
7: Hi ha d'haver foc nou. No, més, és que jo crec que és simplement per la configuració de la plantilla que
5: tens.
7: Sí,
5: perquè quan puges i baixes, més o menys, no canvies tant la plantilla de segona a primera. Hi ha molts jugadors que donen continuïtat i baixes, i aquest nucli de Granells i etcètera, i són. Ara no, és que no hi ha ningú. D'aquest nucli,
7: no.
2: Primer Esquani, qui
5: Porto, Juan Carlos...
7: Sí.
5: Para de comptar.
7: Rubén, que has firmat, ja et val per segona.
5: Vale. Sí, però d'aquest nucli que dius, ja no queden, és que no queda ningú.
7: Ah, va, Àlex Moreno, però... voldrà jugar a segona? Digues, Maria, digues. Aquí enxufem
5: Maria.
6: Però per mi la bona notícia és que canviem una mica, perquè és que portem una temporada i és que jo no sé si hi ha cap jugador que se salvi. Vull dir, prefereixo una plantilla nova, encara que comporti més feina, però plantejar un projecte nou, perquè és que estàs allò aquí... Crec que teniu allò... No sé, és que... Jo crec que és una bona notícia poder canviar. Que sí que és cert que tornar a posar de categoria és el que no volíem, però és el que hi ha.
2: Que difícil és, ja no només en el futbol, sinó en la vida, saber quin és el moment de dir adéu, eh? I Mitchell, sí, li ha sobrat una temporada, però molt, eh? I no dic Mitchell, i estic segur que la relació entre el director esportiu i l'entrenador ha de ser molt i molt complexa, perquè l'entrenador no ha tingut jugadors per competir des del camp, i al final l'entrenador ha estat lligat de mans i peus per la plantilla que tenia. Després l'ha fet jugar d'una manera que possiblement no ens ha donat l'objectiu, però penso que la configuració d'aquesta plantilla és totalment una aberració, i això pot passar quan confons el que és un club esportiu amb un business, clar. I tinc la sensació de que per part de gent que està dirigint el club han perdut aquesta visió de club de futbol, i evidentment que algú n'ha sortit molt i molt beneficiat de les últimes temporades.
7: És Ignasi Masvegal que hi ha a la llotja o no? No, no, no és Ignasi Masvegal. No. No, perquè crec que hi ha hagut gent que ha confós el noi de protocol que hi ha a la llotja amb Ignasi Masvegà, que és el director general,
5: que
7: és molt jove, i jo crec que s'han confós perquè hi havia gent que estava, suposo que ho heu sentit, us entrava pel micròfons d'ambient, gent que estava dient els de tota la directiva, i jo crec que era perquè han vist el
4: un noi jove de
7: protocol que està aquí a la llotja, i jo crec que l'han confós amb un directiu del Girona.
4: El problema és que tens recursos per mantenir la categoria. Aquest és el problema.
2: Ho has tingut.
4: Sí, és que és un club amb recursos.
7: Sí, sí.
4: Si tu dius, un club, mira, tenim el que tenim, i fins arriben, correcte, i arribem fins aquí, és un club amb recursos.
7: Jo crec...
4: No pot deixar morir o baixar així d'aquesta manera, en sèrio.
6: I és el que dèiem, fitxem.
2: Encara que fossin doloroses. O sigui, al final, portàvem 7 partits sense guanyar. Aquest és el 8è. Hi va haver una ratxa de molts partits sense guanyar. O sigui, al final, el futbol no és romanticisme, el futbol són resultats. I de la mateixa manera que en el seu moment l'entrenador va fer una plantilla i que es va classificar per Champions, hi ha altres moments que no et dona, per diferents situacions, perquè potser el jugador de la plantilla no estan acostumats en aquest context i escenari, però al final la gent que està posada per prendre decisions esportives les ha de prendre i entomar-les. I si no, doncs que m'expliquin quina és la seva funció.
7: Moment complicat el que tindrà la direcció esportiva. Bueno, i després aquí hi ha un altre tema. Si Michel marxa, com sembla que marxa, que està fet amb l'Ajax, Quique Cárcel va dir que el seu futur estava vinculat al de Michel també, hi haurà canvi d'entrenador, canvi de director esportiu, canvi de categoria i renovació absoluta de l'equip. És a dir, si el pla B no estava contemplat, ja anem tard.
2: No.
7: Ja anem tard.
2: Que segurament no.
6: Correcte. No, ja és que has de... vull dir, demà has de començar a treballar ja, perquè és que, si no, no pujaràs de categoria la temporada que ve, i el teu objectiu, trobo, perquè esteu parlant de que el Girona és una plantilla amb prou recursos per estar a primera, i s'ha demostrat, perquè, vull dir, hem mantingut la categoria en diverses temporades, el que has de fer és començar a treballar, i començar a treballar per pujar. Com sigui.
4: Sí, sí. Però quan parlo de planificació... T'ha de jugar en un any, està clar. Perquè,
2: quan parlo de planificació, com pot ser que se te'n vagi el pitxixi de la Lliga com és Dobby, i portis Miovski, un jugador que estava en una lliga secundària? Com pot ser que se te'n vagi un altre davanter i no el cobreixis?
7: Però Dobbik també estava en una lliga secundària, no?
2: Sí, però bé, jo, Raül, crec que hi ha posicions en una plantilla que no et pots equivocar.
7: Sí, i jo crec que sí que estic d'acord amb que entre Dobbik i Miovski hi havia un món. És a dir, quin perfil estem buscant?
2: O Abel Ruiz.
7: No? Vull dir, és a dir, entre Dobbik i Vanat, i salvant totes les distàncies, bueno, veig una línia, però Miovski amb què quadra amb la teva idea de joc si no va poder baixar ni una pilota?
2: Però vas a firmar Miovski perquè no has tingut una planificació i vas a última hora a firmar un jugador que sigui davanter centre?
6: Sí.
2: O sigui, no és una errada d'aquest any, és una errada repetida en el temps.
6: Sí.
2: I després hi ha posicions que per mi, Maria, hi ha posicions que tu no et pots equivocar. Tu necessites un jugador que et superi els 10 gols. I l'adaptació en les lligues noves és molt difícil. Per això entenc que Miovski i Vanat els hi hagués costat molt. L'adaptació de Dovbik no és la normal, és una excepció. Què vull dir en això? Que al final tu tens Jutkla, tu tens Budimir, tu tens Murici, tens jugadors que estic segur que vindrien a jugar al Girona. I per què no ho fas? Aquí se'ns escapa alguna cosa que no acabem d'entendre entre tots, perquè és molt fàcil anar a signar aquests jugadors que t'asseguren mínim uns 14-15 gols en un context com és Osasuna, Mallorca i ara el Celta, amb diferents gols de Ferran Jutclar, quan ell ja s'ha... d'alguna manera també es va postular a Ferran Jutclar per venir a jugar al Girona. Per què no l'agafem? Algú ha de donar respostes a aquestes preguntes que per mi són molt de sentit comú en un club de futbol.
7: Coses que suposo que anirem sabent en els pròxims minuts, vull dir, pròxims dies, no minuts.
4: Al final, tot el que em comporta estar a primera, tot el futbol base, tot el futbol femení que tenen, Ciutat Esportiva, aquesta parada, no sé si continuarà parada, clar, és que darrere de la primera divisió hi ha molta cosa.
7: Sí, sí.
4: Moltíssima. Ara mateix està tot com la plantilla de l'any que ve a l'aire.
7: Ja, i no parlem ja de totes les feines i totes les coses que depenen. Jo estic pensant ara amb companys, que segurament perdran la feina.
4: Total.
7: o perdran oportunitats, no sabeu, tota la gentada que treballa en un dia de partit a Montilivi, que també a segona no seran els mateixos. En fi, la ciutat, el que hi perd la ciutat...
4: De... Tenim plantilla per estar primera, ja t'ho dic. Com? Sí que s'han fet coses malament,
7: sí,
4: però tenim millor plantilla que totes de part de baix. Sí,
2: però tu creus que teníem gol?
4: Bueno, al final...
6: No, és que... Vaja, jo crec que el problema...
2: Clar, sí. És que teníem gol?
4: Bueno, al final...

0: jo crec que hi ha d'haver-hi una... moltes explicacions i mentre es comença a treballar ràpid, moltes explicacions s'han de donar i espero que aquesta setmana les donin. I el primer que hauria de fer el Girona, sabeu què és? Trucar a GCT Plus.
1: Que truqui ja.
0: Perquè GCT Plus, doncs, sí. Tant si busques feina com si busques treballadors, és la resposta. Connecten talents, serveis i solucions perquè les empreses i les persones avancin. Truques a GCT Plus, et fan servei d'ETT, selecció de personal, et busquen els jugadors més indicats per les posicions que et fan falta. 972-59-88-55 o passa't per la seva oficina de Girona. A GCT Plus sumen talent i creen oportunitats. El Girona ha perdut la categoria, si us acabeu d'incorporar. Doncs l'equip gironí no ha pogut passar de l'empat contra l'Elche, en un partit en què l'equip alacantí l'ha dominat de cap a peu, s'ha avançat en el marcador. El Girona ha empatat a l'inici de la segona meitat, però allà s'ha acabat allà, tot.
1: Sí. Després del gol, no? 10 minuts, una mica incertesa, però que va.
2: Sí.
1: No t'adona.
0: Com no em dona, tampoc, per explicar el que s'està dient en el xat, molt interessant, però és que no arribo a llegir tots, però vaja... en fi, la gent doncs està buidant el pub com bodament poden. Interessant serà doncs això, saber quines explicacions dona Mitchell, que per cert ha desaparegut.
1: Sí.
0: Ha desaparegut absolutament, està allà dintre i no hi ha manera de... No està ni sortint per sala de premsa. Saràbia està atenent la tele, lògicament, després passarà per sala de premsa.
3: És que la trompada també a nivell professional de la carrera de Mitchell és molt forta. O sigui, ara comentàvem el tema de l'Ajax. Jo no tinc tan clar que vagi a l'Ajax. No ho tinc tan clar. O sigui, al final, un descens marca molt la carrera d'un entrenador. I Mitchell va tenir l'oportunitat de poder marxar en el moment àlgid de la seva carrera esportiva aquí a Girona. I és el que comentava, el no saber, que segurament és molt difícil, el no saber dir adéu en el moment oportú et pot condemnar a tenir una carrera que potser no és la que havies pensat en el seu moment.
0: Jo, ja ho he dit moltes vegades, i que no se'm malinterpreti, va ser una autèntica passada jugar la Champions.
1: I tant.
0: Però, i la temporada en què es va aconseguir la classificació per la Champions, sempre la tindrem en la retina, però jo crec que allà van perdre peu.
3: El món de vista.
0: Van perdre una miqueta el món de vista.
1: Van desviar del camí, no?
0: Sí, deixeu-me acabar, ho tanco molt ràpid. El primer any ho accepto, perdem el món de vista. Ens hem reforçat per jugar a la Champions, tenim uns perfils de jugadors que necessitem per no fer el ridícul a la Champions, però la Lliga ja ens envia un missatge molt clar de que sou els que heu jugat la Champions contra pronòstic, però no teniu ni el pressupost, ni l'entitat, ni la història, ni el know-how, que se'n diu, per estar seguidament en aquesta posició. Per tant, feu una anàlisi de situació correcta, mireu qui sou, quina és la vostra lluita i amb qui us jugueu als quartos. I aquest, per mi, és l'error d'aquesta temporada, que dos anys després encara no has interpretat que allò va ser... com els ingressos atípics de les empreses, que són atípics, no són típics, sí, sí. Són atípics, llavors. No hi pots comptar.
3: Estic totalment d'acord, Raül.
0: No
3: I a més, aquesta temporada que dius tu després de Champions, el futbol va ser molt benèvol amb nosaltres, perquè ens va permetre, o ens hagués pogut permetre, aprendre aquesta lliçó continuant a primera divisió.
0: Totalment.
3: I no ha estat així.
0: No. En fi, la gent ens pregunta, l'Astri pregunta, nois, continuareu fent Monty Living Pro a segona? La idea, Astrid, és que sí, però ho hem d'acabar de parlar i hem d'acabar de mirar que...
1: Tindrem
0: que
1: surti, més espai al pupitre.
0: Que surtin els números. Això ja sabeu que és un projecte col·laboratiu. Aquí estem tots per amor a l'arte. Per tant, aquests dos senyors avui han vingut a partir aquí perquè ens apreciem i perquè ho fan.
1: Ens agrada.
0: La Maria també hi posa les hores perquè tothom que intervé a Monty Living estem aquí doncs perquè volem ser-hi, la Carla, tots els comentaristes, no em vull deixar cap, Martí Ayats, en Carlos Martí Río, tots els que han anat passant, en Pau Garrido, l'Eloi Deig, tots, en Jordi Dorca, l'Albert Dorca, tots venen aquí perquè volen ser-hi, però evidentment Monty Living té uns costos

0: El xurro s'ha de pagar, les acreditacions s'han de pagar i tot això, i bueno, si surten els números, em sembla que sí que continuarem, però encara... Per 4 estrella d'ams ho feu, exacte, exacte. Amb 4 estrella d'ams i nosaltres tirem endavant. Però vaja, la idea és aquesta. Estem amb forces i ganes i de fet, després de passar el dol, després de rajar, després de tot això, la segona divisió és una categoria molt guapa, sí. Molt guapa, la viurem intensament i hem de ser positius. Però ara mateix estem en la part del dol, però volia respondre aquesta pregunta concreta perquè la setmana passada ja ens la van fer i semblava que ens estàvem escapolint, però no, aquesta és la resposta. Éder Sarabia, que si ja evidentment s'agrada de natural, avui suposo que no tindrà pressa.
1: Porta una hora allà al micro, tu.
0: Sí, i el que n'han vist és
2: no,
0: ni reacció del Girona ni reacció de Mitchell. De fet, Montilivi ja està completament buit i haurem d'esperar doncs, per tenir alguna reacció del tècnic del Girona.
3: És que demà mateix hi hauria d'haver alguna reacció per part del club, alguna comunicació, alguna roda de premsa.
2: Sí.
0: Home,
2: bueno, o com a mínim programar-la per donar explicacions.
0: Jo crec que avui ja seria el seu.
1: De Mitchell, pots dir? I tant.
0: Home, Mitchell, jo crec que avui pot fer balanç i anunciar sí. El que s'hagi d'anunciar. No cal pas que... Sí, és cert que Mitchell marxa, que ja insistim, és el 99,9%, però ja sabem les coses que a vegades el futbol també Estuani potser havia de marxar un any i
1: es va quedar,
0: sí. I es va quedar, saps? Vull dir...
3: Però és que si Mitchell no marxa, però... el club ha decidit prescindir d'ell.
0: És
3: una decisió dura, sí, però és que això és futbol del màxim nivell i potser no hem sabut entendre el que era el futbol del màxim nivell durant uns anys.
2: Bueno, i que tampoc hem de prendre tant del cor.
0: Què diu en Luqui? Ceuta, el Dense, jo per aquí no veig que sigui guapa. Bueno, però hi ha partits molt...
2: Bueno, tindràs el Mallorca. Tindràs el Mallorca amb tu.
0: Sí,
1: Càdiz.
0: I després hem de ser nosaltres. És una categoria que el Girona... És un històric d'aquesta categoria ja. Aquí sí que és un històric. El Girona té una, ha deixat una petjada i patirem molt. Però vaja... Mira aquí, entrenador Adai, diu Henry Lou 61. Home,
1: és una aposta. Mèrit
3: s'està fent. Una aposta. Sí. De fet, i el gironí, coneix el club...
0: De fet, jo crec que Adai acabarà sent entrenador del Girona en algun moment. No sé si...
1: Si encara o no.
0: És el moment, però... Ara, però vaja, és un entrenador de caràcter,
1: Correcte. El problema és que tens un any ara per assegurar el tiro.
0: Sí, sí.
1: Si és possible. Que no te garanteix res.
0: No et garanteix res, perquè tu saps perfectament que grans plantilles de segona s'han estavellat,
1: Correcte.
0: A vegades...
1: Sí, sí, amb millor jugadors amb experiència de segona que una altra cosa, està clar.
0: Això és... A segona s'ha de jugar amb jugadors de segona, no amb jugadors de primera.
1: Jo veig molta feinada, per davant, moltíssima.
0: És que, bueno, moltíssima. És que jo ara estava fent...
1: No veig...
0: Mentalment, la llista d'altes i baixes entre jugadors que estan cedits i que, evidentment, no hi seran. Jugadors teus que estan pensats...
1: Per jugar a primera.
0: Per la Champions.
2: Per primera.
0: O per jugar a primera o per primera i que aquí no hi seran. I després, com que has perdut aquella capa mitja de jugadors que et poden servir tant per una categoria com per l'altra, que no sí que tenen, que sí que tenen el Llevant, que sí que tenen el Mallorca, que sí que tenen segons quins equips, aquí jo veig que la llista és reduïda ara mateix.
1: Molt reduïda, per això t'ho dic. Que...
2: Sí, sí. Però d'això n'has de treure una mica d'aprenentatge. Aquí és tenir una mica més de previsió quan fas un mercat de fitxatges i no tirar-te a la babalà, perquè és el que em sembla a mi que s'ha fet durant els darrers 2, 3, 4 mercats de fitxatges i plantejar-te una mica més això, tenir jugadors una mica més ambivalents en aquestes dues categories i que donin una mica més de solidesa a la plantilla, perquè és que el problema que tens és aquest ara mateix. Bueno, a part de que... és el que dèieu, jo per mi Mitchell ha de sortir, si marxa ell o se l'ha d'acomiadar, perquè és que és el que dèieu, per mi li ha sobrat una temporada, i costa dir-ho, fa molt de mal, perquè és qui ens va portar a jugar a Champions, però és que és així, és la realitat i és el que hi ha.
0: No, i es pot dir que tranquil·lament durant 3-4 anys ha sigut el millor entrenador de la història del Girona, però...
1: També veig una oportunitat,
0: Quina oportunitat per va, José?
1: Per tornar a portar gent de casa. Ja t'ho dic,
2: sí.
3: Tant de bo, tant de bo sigui la foc.
2: Jo penso el mateix del
1: les coses passen per alguna cosa.
0: Sí, sí, sí.
1: I sí, però igual, mira, aprofitem aquesta oportunitat.
0: No, no, i...
1: De que la tenim.
0: S'ha de saber aprofitar.
1: Fem un nucli de gent... Ja sé que costa molt que siguin de Girona, bueno, però de prop de Girona.
0: Jo sempre poso l'exemple de la Reial Societat que baixa, que baixa a segona divisió, que aprofita per donar entrada doncs, a tota aquella camada dels Xavi Alonsos, els Xavi Prietos, els Griezmann, tota aquesta gent, apareixen quan l'equip baixa a segona. A primera la van baixar els Taifuns, els Coclops i tota aquesta gent que, bueno, que tenien... Era un cas molt similar de despersonalització d'un equip i clar, sempre...
2: Sí.
0: Bueno, evidentment que no és la panacea, eh? Els gironins no ens ho salvaran tot, però hi ha d'haver un contingent...
1: Sempre, Roger Bruguer ha baixat de Manllevant. Vas voler l'oportunitat per portar-lo a casa.
0: Ilias.
1: També.
3: És que no és tan difícil.
1: Ja, per això t'ho dic. Al final, vols jugar a segona, clar. Què millor que jugar a casa?
0: Ara sí que en Pep Xavarria no et vindrà.
1: Total que no. Però bueno, hi ha jugadors que igual...
0: Sí...
1: O fer un nucli, en que no siguin d'aquí, però crea un nucli que te serveixin per després quan pugis a primera divisió. Que no tinguis que canviar mig equip si puges, perquè després passa el que passa.
3: O tu creus que tal com ha estat acabant jugant, per exemple, Ivan Martín, no et pot jugar igual Gerard Gumbau, per exemple? Tot i que Rayo és primera divisió,
1: sí,
3: d'acord?
1: Sí,
3: però al final és anar a buscar això, el que dius tu, anar a buscar possibilitats de jugadors que penso jo que ja podien haver estat a primera. O sigui, a mi el que realment em sulfura és que això s'hagués pogut donar a primera divisió i que no s'hagi tingut en compte, i per mi això és un desconeixement del club per part de la propietat.
0: De totes maneres, has posat un jugador que és Gumbau, que entre altres coses, quan marxa, ell explica que aquí se'l tenia, li tenien el dit a l'ull la pròpia afició pel fet de ser gironí, i de fet, bueno, tu podies sentir perfectament que nosaltres sempre fèiem la conya que dèiem que Gumbau que cada mes ens pagava apuntant els periodistes gironins per parlar bé d'ell, no? Perquè s'havia arribat a dir que era un jugador mediocre, que no podia jugar amb el Girona. Bueno, no ho sé. Granell va marxar també bastant cremat amb el tema aquest. Això també ens ha costat, eh? Però potser no cal que siguin gironins, però sí, gent identificada.
1: Correcte.
0: Sí. Arnau Martínez no és gironí.
1: Però bueno,
0: però
1: és com si fos.
0: Arnau Martínez, un altre.
2: Jo el que em preocupa una mica és que...
0: No, res, digues, Maria.
2: Dic que des de la directiva el que s'ha de fer és aquest canvi, o sigui, aquest canvi de mentalitat, que és que ara mateix som equip de segona i s'ha de buscar allà una plantilla. A mi el que em preocupa és que no es faci aquest canvi i que ens pensem que encara siguem de primera, vull dir... Sí, hem de tornar a guanyar la categoria, però adaptem-nos a les regles del joc i no ens creguem superiors en aquest sentit. I a mi el que em preocupa és una mica això, no? Que havent trepitjat Champions, havent estat allò al cel de la Lliga Primera Divisió, no acabem de col·locar el peu a terra i que això ens costi doncs, més d'una temporada segona. Que a veure, què és dir-ho aviat, no? Que encara falta tota la temporada per jugar, però... Jo crec que podem tornar a primera la temporada que ve. I tant de bo em guardeu aquest tall, me'l poseu a final de temporada i puguem dir que sí, no? Però si es fan les coses bé i com s'han de fer i com s'ha de fer un bon mercat de fitxatges, crec que podem retornar, crec que es pot fer aquesta gesta i allò, recuperar l'orgull gironí, que al final és el que portem com a bandera.
3: L'orgull gironí, no l'orgull barceloní. Perquè al final jo estic d'acord amb tu, Maria, quan dius que potser hem anat amb uns aires de superioritat en diferents moments de la temporada. Al final sí que veníem de classificar-nos per Champions, però per nosaltres era un regal molt i molt gran estar a primera i lluitar per no baixar. És el que diu en Raül, al final l'altre era l'excepció, era... una situació extraordinària, i no sabent-ho mai, no saber valorar aquesta situació i crear una plantilla que per mi estava feta doncs, no per lluitar pel descens, en el sentit de que el perfil del jugador a nivell individual, a nivell de talent, a nivell de sacrifici, no era el que era necessari per poder lluitar un partit com avui, penso que es va perdre el focus i s'ha infravalorat una mica el que era la primera divisió, i que a altres clubs els hi costa molt salvar-se, que el Mallorca ha de lluitar molt i no ho ha fet i no s'ha salvat, que l'Oviedo li ha costat molt i no s'ha salvat, que també hi ha clubs com l'Alavés, que mira, possiblement sap quin és el seu rol dins de primera divisió.
0: Ho té claríssim.
2: És que aquí està el quid de la qüestió, jo crec.
0: Bueno, és allò que... Tu per l'autopista amb un Ferrari aniràs de fàbula i arribaràs molt ràpid. Però imagina que t'has de desviar per un camí i que en aquell camí té clots i que comences a no anar tan bé, no el trauràs d'allà. I jo crec que no, el Girona no era un Ferrari, però era un cotxe de gamma alta que s'ha fotut en un bardissar i d'allà en surts amb tractor. I surts amb tractor, amb tots els respectes pels tractors, però en surts amb tractor, llavors, bueno, una miqueta... Això de... Sí o no, Maria? A veure...
2: Sí, no, és que és total... Vull dir, allò és totalment assimilable, i és que és el que ens ha passat i és pel que haurem de lluitar. I això no vol dir que no s'hagi sentit l'escut, però em dóna la sensació que hem de retornar una mica a la realitat i una mica als orígens i intentar buscar allò, una mica aquest sentiment que tenen Estuani, que tenen Porto, que tenien els jugadors, allò de la pedrera del Girona que van posar l'equip.
0: José, què canta la gent per allà fora que estaves escoltant?
4: Dimissió,
0: eh?
4: Sí, directiva dimissió.
0: Directiva dimissió, no? Abans han cantat Uruguaixo, a la directiva dimissió. Ja Eder Sarabia ja a la sala de premsa de Montilivi, això vol dir que Mitchell haurà de passar d'aquí a Noguera. Suposo que la roda de premsa de Sarabia serà llarga. Deixeu-me dir, però, que una de les coses que necessitarà el Girona també la pròxima temporada és molt de gasoil per la caldera.
3: I tant.
0: I ja sabeu que aquí el gasoil per la caldera sempre el posa a l'agenda de distribució de gasoil Cursà, 972-63-0028, 972-63-0028. Els millors combustibles, el millor servei a domicili són de proximitat i, a més a més, s'adapten al teu horari amb els millors preus i amb facilitats de pagament. Quan el dipòsit de la caldera baixi una miqueta, 972-63-0028. Hi ha molt de... Jo entenc que són familiars de
1: l'Elche, tots.
0: De l'Elche, que han vingut amb les famílies, jo diria.
1: La pare de Sarabia, família...
0: Manu Sarabia, no? Sí. I sí, doncs... Sí, és veritat, és el gran Manu Sarabia, eh? Vull dir, els més joves no sabeu qui és... Però aquest tio...
1: No ho sabem,
0: Aquest tio era...
1: Els
0: més joves no sabeu qui és, però aquest tio era una fava, Aquest tio era un dels millors jugadors bascos de la seva generació i va fer feina a l'Atlètic de Bilbao. Ara està irreconeixible, però vaja. L'home doncs ha vingut a donar suport al seu fill i
1: ha plantejat bé el partit,
0: Molt bé, no? Molt bé,
2: el partit ha fet.
0: És que jo crec que fora la part d'aquesta del cor, de la lluita, després del gol de l'Arnau, la resta del partit ha estat d'absolutament... El domini de l'Elche, absolutament. Vull dir que no... I a més a més, si haguessin acabat encaixant el gol, els hagués sortit igual de bé. Perquè també salvaven, Perquè també salvaven, perquè recordem que aquella única combinació...
2: La carambola.
0: S'estava donant, sí. Sarabia, sala de premsa, apareixerà Mitchell i nosaltres baixarem la persiana en un dia duríssim per l'afició del Girona. Evidentment, jo crec que... Mira, Mitchell, el flash de Zon. Escoltem el tècnic del Girona. Primeres impressions després del descens.
5: Lo que te salga, como contarme tanto a mí como a la afición del Girona que nos está viendo a través de Dazón.
6: Es un momento muy duro. Para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro. Bueno, Girona veníamos con una sensación en estos 5 años de crecimiento y bueno, y es un paso atrás, es claro, es un paso atrás, volver a segunda división. Y nada, responsabilidad, nuestra responsabilidad era buscar la victoria hoy. Lo hemos intentado, no ha salido bien. Y nada, una situación muy dura, el vestuario está roto, está, ya sé que la afición está dolida, está pues como nosotros en una tristeza y ganas de buscar culpables y bueno, me siento máximo responsable de todo lo que ha pasado.
5: Sé que es difícil condensarlo en una respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué el Girona ha terminado descendiendo? Porque la causa no es el empate de hoy, sino es el trabajo durante toda la temporada. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que estéis pues ahora mismo en segunda división?
6: Siempre a lo largo de una temporada hay muchos factores que intervienen, pero bueno, hemos estado ahí hasta el final. Igual metes hoy el 2-1 y cambia la vida, ¿no? Y ha pasado en otros partidos, pero no quiero buscar una respuesta más allá de que el fútbol, la igualdad que ha habido este año, ha hecho que nosotros por momentos, sobre todo al principio mal, luego remontamos y luego pues en estas últimas 8 jornadas el equipo ha tenido momentos de poder conseguir resultados y no lo ha hecho. Y nos hemos visto en una situación todo nada hoy y ha salido cruz.
5: Michel, para acabar, no sé si es el momento de anunciarlo, de hacer algún tipo de anuncio, si te apetece o no te apetece, pero me veo la obligación de preguntarte si este ha sido tu último partido dirigiendo al Girona.
6: No lo sé, toca hablar con el club. Es la realidad, no estoy ahora mismo pensando en eso. Llevo 5 años dedicándome a que este club esté en las mejores manos. Lo he intentado por todos los medios que hoy saliera bien y bueno, me siento muy responsable de lo que ha pasado y a lo largo de... Siempre digo que el entrenador es la imagen de lo que sucede en el terreno de juego y sigo pensándolo. Entonces, para lo bueno y para lo malo me siento muy responsable. Entonces, bueno, lo que sí es verdad que nunca en mi vida voy a hacer algo en contra de Girona sin haberlo hablado con ellos. Entonces, bueno, evidentemente el club ahora está por encima de todo. Tendremos que hablar y tomar decisiones.
5: Pues Michel, gracias por atendernos, mucho ánimo.
0: Doncs Michel, el flash de Zon, evidentment molt seriós i li ha fet la cobra. Li ha fet la cobra perquè... també entenc que en un flash no és el lloc per dir que marxes. Jo crec que no. hi ha una cosa que es diu roda de premsa, total, que és l'oficial per tothom i potser avui no ho dirà o ho dirà demà, però vaja, jo crec que no crec que s'ho hagin de parlar ara el futur, no? Tot i que el to i tot era de comiat, eh? Però vaja, no ho he volgut dir.
7: No, i el fet... però és que tampoc és decisió seva. Ara jo crec que el club també ha de valorar moltes coses. No sé, aquest desgast d'aquest descens, si li dona la força a nivell institucional perquè Michel continuï sent entrenador a segona divisió amb el Girona. No sé fins a quin punt l'afició tindria paciència si s'arrastrés una ratxa de 4 o 5 partits sense guanyar. Jo crec que no és tan fàcil, o sigui, no és que ell es senti responsable i que per això es quedi, no, és que potser se sent responsable com és, però és que a més el club potser no compta amb ell a segona divisió, que al final són decisions com a direcció esportiva que s'han de prendre. Jo crec que si tu baixes o baixa el club, jo penso que hi ha altres perfils amb més trempera, amb més capacitat de tornar a generar il·lusió. O sigui, saber marxar és molt important al moment adequat, però tampoc t'has d'eternitzar. Vull dir, el Girona ha viscut durant moltíssims anys a segona divisió i també a primera sense ell. Hi ha entrenadors molt capacitats per retornar-nos a primera i potser són entrenadors que ja han estat al club en etapes anteriors i que potser són entrenadors que et poden donar aquesta capacitat.
0: Amb qui penses?
7: Jo penso en Rubí, 100%. Per mi Rubí és un entrenador que està molt preparat per qualsevol repte, per tornar al màxim nivell, és un entrenador que toca de peus a terra, és un entrenador que sempre ha tingut resultats tant a l'Espanyol com ara actualment, possiblement el Betis no va acabar de quallar tant, però penso que Rubí possiblement és dels entrenadors, per mi, més capacitats per retornar la il·lusió i tornar-nos de primera.
1: Depèn com acabi amb l'Almeria.
7: Correcte, sí, sí. Sí, sí.
0: En fi, no, el que deies tu és... no, i el que deies tu és molt cert, que encara que ell sí. decidís que continues sí, i que decidissin, és que la està molt gastada la metge.
1: Total.
0: La metge està molt... I el primer contratemps... No, i necessites que el projecte tingui confiança total i que pugui equivocar-se l'entrenador, perquè ara tampoc serà que encara que ens doni, encara que tinguem un pressupost molt a la segona divisió, tampoc vol dir que arrencarem guanyant 10 partits.
1: Sí, sí, sí.
2: No, exacte. Que... No, ho dubto.
0: Tocarà adaptar-se a la categoria. Vull dir que... Una cosa bona que té la categoria de segona divisió, sabeu quina és? Que hi ha Estrella d'Am, també.
1: Perfecte.
0: Super. Que és, super. Vaja, quan hi ha una cosa que dius, això no sé com m'ho faré passar, doncs amb moderació sempre, però Estrella d'Am t'ajuda. Quan estàs amb els amics, quan dissenyes l'estratègia per tornar a primera divisió, doncs Estrella d'Am sempre entra de meravella, acompanyant el Girona des del 2012 i segurament que ho seguirà fent. O sigui que aquí està, amb nosaltres, donant suport a Montilivi, hi ha dia de partit, jornada dura, l'altre equip que ha baixat és el Mallorca, recordem, el Mallorca i el Girona són els que s'han anat a segona divisió, el Mallorca era el que no depenia de si mateix, el Girona sí que depenia de si mateix, l'equip de Michel només ha pogut empatar contra l'Elche i això ha fet que doncs, es consumi un descens que feia jornades que s'anava ensumant. Pensàvem el Girona seria capaç d'esquivar-lo a l'última jornada a casa en un cara o creu contra l'Elche, però ni així s'ha aconseguit aquesta permanència. Veig ara imatges, per exemple, del camp del Mallorca, Abdon Prats, un jugador, no tenim cap Abdon Prats nosaltres. No. Jugador de la casa, de la terra, que sempre que surt... Doncs,
1: jo vaig jugar a Olot Mallorca, eh?
0: Tu vas jugar amb Abdon Prats?
1: No, en contra.
0: En contra? Bueno, sí, sí.
1: Fa temps, però no tant, que estaven a segona
0: no,
1: B, veritat.
0: Sí. Mira, està plorant a llàgrima viva. Abdon Prats, segurament un jugador que si l'analitzessis fredament diries com aguanta tant a primera divisió i vaja, té aquests intangibles. Maria, algun pensament positiu per intentar animar la nit o què?
2: Jo, que tinc ganes que comenci la propera temporada, tinc ganes de que es renovin les coses, de que marxi aquesta olor vell que acompanya el vestidor del Girona des de fa temps i que intentem allò posar sang nova, allò vitamina nova per intentar refer el projecte, que al final és un bon projecte. Vull dir, és un bon Girona el que m'està veient els últims temps, però ens hem oblidat una mica de les arrels i de tenir el peu a terra. Per tant, crec que, mira, baixar a segona divisió, si ens ha de fer canviar això, doncs és un punt positiu dins de tota la negror.
0: Maria, una abraçada ben forta.
2: Va, que vagi bé.
0: Doncs... Girona, que jugarà la pròxima temporada de segona divisió, això vol dir també un mes més de competició.
7: Total, 42
0: i
7: partits.
0: Si no hi ha play-off.
1: Sí. Si hi ha play-off i tens la sort d'arribar a l'última, per Sant Joan.
0: Sí, sí. Per Sant Joan i després corre. Després corre.
1: Corre si et surt, i comença un altre cop.
0: Corre, que si et surt bé el play-off, que comença un altre. Clar, el Mallorca ha baixat amb Morici. Sí, que ha fet, no sé si ha marcat, però sí, sí, ha marcat Morici també avui.
1: 23, no?
0: No sé quants gols ha fet Morici, però no ha guanyat el Pichichi de miracle. Deixem una a mirar perquè jo diria que, aviam, Morici, doncs amb 23 s'ha quedat a dos de Mbappé,
1: I baixa de categoria,
0: Amb un tio que ha fet 23 gols.
7: Sí, sí.
0: Això també...
7: Això contradiu una mica el meu argument. Sí, sí, no, és veritat.
1: Bueno, però defensarà molt malament.
0: No, però no, no.
1: O només marca ell.
0: Déu-n'hi-do la garrotada també a Mallorca, que és una entitat amb molta història, sí. i, i alerta, eh? Saràbia segueix a la sala de premsa de Montilivi.
8: Que no marxarà.
0: No, no. Està còmode l'home i suposo que encara trigarem una miqueta a veure Mitchell. Ja l'hem sentit en aquestes primeres impressions després de la derrota. Jo l'he vist molt aclaparat, amb molta poca capacitat, sí, de...
8: Serà ràpida la roda de premsa.
0: Sí, estava allà de... Bueno, haig de comparèixer aquí perquè haig de comparèixer i ja està, perquè no tenia cap ganes de descapdallar ni tan sols anàlisi del partit. Tampoc el flash segurament no era el moment. Però vaja, és evident que avui tot ha sortit malament, des de, excepte els 10 primers minuts. El Girona, doncs, ha estat a mercè de l'Elche.
7: I tot i així, hem tingut el travesser de Lemar. És que és increïble.
0: Sí, sí. Si Lemar l'ajusta 10 centímetres més a baix, doncs el Girona s'hagués posat per davant el marcador, que és que hem girat el resultat, i ara mateix podríem estar fent el mateix anàlisi, però evidentment seria molt diferent i també seria difícil de veure, doncs, alguns dels mals que hem estat, dels quals hem estat parlant, si la pilota hagués entrat. No, jo ara ho canviaria tot, evidentment, ho canviaria, sí, tot, però...
7: Jo crec que el nostre anàlisi, Raül, seria bastant similar.
0: Sí,
7: crec, eh?
0: Sí, sí, l'anàlisi seria igual.
7: A nivell de...
0: Però diríem no que caldria fer tot això. Tindries la potestat de fer-ho o no, perquè tindries tota una sèrie de jugadors que continuarien a primera divisió, ara jo crec que serà impepinable. Perquè jo el que crec és que passarà és que hi haurà molts jugadors que sortiran alliberats i això, no hauràs de decidir si els vols o no, simplement
8: quedaran lliures.
0: Ni t'ho podràs permetre.
8: Correcte.
0: Ni t'ho podràs permetre. Perquè, no sé, però el sou de primera a segona canvia molt, bastant, no?
8: Moltíssim.
0: Meitat de preu, més o menys?
8: Clar, no sé com està el mínim ara, però meitat seguríssim, si no més.
0: Vull dir que... Clar, i jugadors, evidentment, volaran, sobretot.
8: No, jugadors que tenen ofertes, al final.
0: Batebecs,
8: ja no és per el contracte, sinó per continuar a primera.
0: Oh, i tant, segur. Per tant, ja t'ho marcarà el propi mercat. Bueno, senyor Saràbia, que acabem o no, aviam? ¿Qué le están preguntando? ¿Habían Martí Punchama y Eder Saràbia?
9: Trascendental en todo este proceso que hemos vivido. Bueno, es que con John es infalible, infalible. Aprendimos mucho también del otro día. Hemos hablado mucho esta semana de cómo queríamos gestionar todo, cómo queríamos gestionar pues las diferentes situaciones que se podían dar en el partido, cómo queríamos gestionar un poco también pues lo que transmitían los jugadores, lo que nosotros queríamos transmitirles a ellos, había parones de hidratación, bueno, había momentos para dar información, ha sido un compromiso liderado por él, sin ninguna duda, pero de absolutamente todo el staff, de los sutilleros, de los preparadores físicos, y bueno, por eso, porque somos efectivamente, como dices, una familia y esto es de todos.
0: Diu,
10: terminamos la rueda, muchas gracias.
9: Bueno, mucha suerte y mucho ánimo para Girona.
0: Ha estat talismà aquesta connexió, perquè s'ha acabat aquí la roda de premsa, perquè el chat del Twitch de Montilivi està la gent rajant de Saràbia. Bueno, sí, Saràbia, doncs ja sabem com és. Està tenint el seu moment de glòria. Ha salvat a l'Elche. Per moments el seu equip ha jugat molt bé aquesta temporada. Sí. També ha tingut una temporada d'alts i baixos, també un moment que semblava que estaven salvats, es van tornar a ficar a les brases, n'han sortit, i Mitchell, que ja sense solució de continuïtat, que s'asseu davant la sala de premsa, sí, de Montilivi, i esperem, sí, ara sí, les primeres valoracions post-descens del tècnic del Girona, més enllà del flash de Dazón.
11: Sé que és molt difícil de resumir, però què creus, i que no és un factor, què creus que ha fet malament el Girona per no continuar a primera divisió?
12: No es moment de analitzar tota la temporada en estat fins al final en la possibilitat d'estar a primera. Un gol canvia tot i no hem pogut fer-lo avui. Però hi ha molts factors. sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat, només. Toca aixecar-se d'aquest moment tan dur, és un moment molt dur per tothom, per Girona, per la província, per el club, per mi. És molt difícil, molt difícil. No vull explicacions sobre per què, perquè ja està. No hem de pensar això. Només que el Girona s'aixequi el més aviat possible, que el mereix. 5 anys he sentit la sensació de creixement meu, de l'equip, de l'afició, de tothom, i avui és un pas enrere. Difícil d'assimilar, però toca fer-lo. I no hi ha explicació. No vull trobar explicació perquè no hi ha.
13: Hola, Michel. Miquel Agut, en directe al Tudiràs de RAC1. M'agradaria preguntar-te pel que creus que representa això, perquè tu sempre has parlat de la consolidació del Girona a primera divisió i ara has de tornar a mirar a segona. La plantilla que tens de primera, segona, evidentment hi haurà molts canvis. El club haurà de plantejar-se una altra vegada un retorn a primera divisió. M'agradaria que ens analitzessis, no és ben bé la teva àrea, perquè tu ets l'entrenador i no ets el portaveu del club, però m'agradaria que ens analitzessis aquest pas enrere, en què creus que pot consistir, com pot afectar.
12: No ho sé, Miquel, és demasiat aviat per pensar-lo. La realitat és la que és i no podem fer altra cosa que aixecar-nos. Només. Penso que el Girona té el club sempre ha mirat cap endavant i lo farà. I hem de parlar per a veure el projecte que és, i només jo crec que Girona ha donat motius per pensar que està capacitat per tornar a primera divisió, que penso que ara mateix és l'objectiu que hem de tenir.
14: Buenas, mister, por decir algo, Vicente Casal, directo para el Estadio Noche. Hoy es un día complicado. ¿Qué se le puede decir a toda la gente que está triste? ¿Cuál es el mensaje?
12: Yo tengo el sentimiento de responsabilidad y de culpabilidad. A nivel personal, bueno, no quiero pedir disculpas porque he intentado dar mi mejor versión. Sé que mucha gente buscará culpables, responsable sí que soy, me siento. A nivel personal hablo de esto. Creo que he fallado a la afición, al club y a...
15: Chicos, media horita para firmar
0: todo. Michel, que, bueno, deia que no demana disculpes perquè ell sempre dona el màxim i segueix responent
12: que sempre hem
0: les preguntes després de perdre la categoria en empatar a casa amb l'Elche.
12: Entonces no tengo esa sensación de bienestar y ya está, no se puede decir nada más que me siento muy responsable.
16: Hola, Michel, Núria Vilamala en directo en Carrusel Deportivo. ¿Termina hoy la temporada? ¿Termina hoy también tu etapa aquí en el Girona?
12: No lo sé, no es momento de hablar de mí, de verdad. Es que no hay... El Girona tiene que... El club, nuestro club, tiene que mirar hacia adelante. Tenemos que hablar. Ya había dicho que la sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos. No lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día bueno, una etapa jodida, difícil y dura, porque no hemos solucionado un problema que era el objetivo número uno del club. Y estamos muy dolidos y no es momento de pensar en nada más que en el Girona tiene que volver a Primera División.
17: Michel, Joaquín Macía Lupo de la cadena COPE. Ya entiendo que decías que no era momento de hablar de esa situación y que no sabes lo que quiere el club. Te pregunto, no por lo que quieras vos, que no creo que nos lo digas, te pregunto si esto puede cambiar lo que quiere hacer Michel el año que viene.
12: Todavía no he asimilado el golpe. Porque esto... Yo sé que por dentro tengo un vacío ahora muy grande, porque me siento muy irresponsable. Entonces tengo que pensar bien. La sensación ahora es malísima. Y es que no tengo otra cosa que decir. No... Si nos hubiéramos salvado, pero es que no ha sido así, es que no sé. Ahora mismo no quiero pensar en mí, quiero entender a toda esa gente que se siente decepcionada. Y es difícil, porque es un vacío muy grande el que te sientas responsable de algo que va a hacer daño a mucha gente. Eso es muy duro, es muy duro de llevar y por desgracia es algo que ahora mismo lo llevo dentro.
18: Bona nit, Michel. Miquel Costa per Girona FM. Què trobes que ha pogut arribar a faltar a la primera part, sobretot en contrast a la segona, que l'equip sembla que ha sortit més endollat, sobretot a l'inici?
12: És que analitzar el partit és difícil. Era un partit de tot o res i hi ha moments de sobreexcitació, hi ha moments de bona energia, hi ha moments de frustració. L'equip lo ha intentat. No puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot. No s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, no hem estat capaços. Només petits details, però la sensació és de frustració total.
19: Sí, l'última, sisplau, Tatiana.
20: Hola, Michel, Tatiana Pérez, de Diari de Girona. No sé si després del partit hi ha algú al vestidor que hagi pres la paraula o hi ha hagut algun missatge, no sé on es pot trobar l'escalf, no? per mirar de passar pàgina i afrontar la nova realitat.
12: És molt difícil, Tatiana, fer-lo ara. No hi ha paraules. El vestidor era silenci total. Decepció, pena, responsabilitat. Tots els jugadors estaven plorant. Bueno, difícil de... L'escenari no era el millor per parlar i no fa falta donar ànims en un moment que tothom sap que és el més difícil de la nostra carrera, no? Hem de superar-lo, però també hem de pensar que ara toca estar patir i un patir interior que hem de saber superar, però ho donarà el temps. No ens aixecarem demà. Necessitarem temps.
19: Sí, estem. Gràcies a tots. Bona nit.
0: Fins aquí la compareixença de Michel. El dia que el Girona ha perdut la categoria, no ha volgut entrar a parlar ni del partit ni del futur, només ha dit que està abatut, que se sent responsable del dolor que causarà. Tot això és molt cert, però jo aquí jo hi hagués trobat a faltar un, com a mínim, posar a disposició el...
7: Jo també ho he trobat a faltar.
0: El càrrec i ja
7: sempre
0: està.
7: Sempre s'ha posat el context com si ell hagués de decidir si continua o no.
0: Sí, no, vull dir, i això no treu que no el consideri el millor entrenador, que crec que ha fet tot el que ha pogut, que hem viscut uns anys meravellosos, però és que jo crec que fins aquí, i l'any que ve, doncs, un foc nou, amb totes les oportunitats per la persona que vingui, perquè és que... És el que ha dit en Jordi, és que la que comenci malament la temporada hi tornarem a ser. I és que no serà bo per ningú. Per ningú. I hem de ser capaços de destriar el que cal fer dels sentiments, no? I ja està. Ara bé, a veure què acaba decidint el club. La pregunta que li feia el company de... crec que de la Copa, en Bacicalupo, li ha preguntat si el que havia passat li feia canviar alguna cosa
1: donant per fet que ja
0: estava fora i que si això doncs, podria significar una cosa, però és el que deies tu, Jordi. Bueno, no sé, això ho decidirà la direcció esportiva o no sé si tan sols la direcció esportiva com la propietat.
7: És que la meva sensació és que el repetir tant el tema de responsabilitat, ell està creant com un vincle de que deu una cosa al club. És la meva sensació, eh? Vull dir, al final. I com si intentés buscar alguna reacció per part de l'afició, doncs perquè d'alguna manera recolzés la possible continuïtat d'ell com a tècnic. O sigui, ho ha anat repetint molt en el seu discurs, el tema de responsabilitat. La meva sensació és que ell se sent en deute amb el club. És el que jo he... tinc la sensació que ell volia transmetre. I jo trobo faltar el que tu has dit, Raül, de que al final ell no té el poder de la decisió de si ell continuarà o no, sinó que ell, si hagués estat tal com és ell, possiblement posant a disposició del club aquesta decisió, perquè al final serà així, el que decidirà serà el club, jo penso que la feia molt més propera a l'afició.
0: José, últimes paraules. Te toca.
1: No, que al final ens aixecarem i tornarem, no?
0: Clar que sí.
1: Planificar bé la propera temporada, amb Mitchell, sense Mitchell, amb Quique, sense Quique.
7: Exacte.
1: Girona continuarà i aquí estarem, no? O des d'aquí, o des d'allà, o d'una altra posició, però continuem animant el Girona i ja està. Això és el més important.
0: Ha estat un plaer compartir aquest dia tan dolent amb vosaltres.
7: Gràcies, Raül. I posant en valor el comportament de l'afició.
0: Sí, sí.
7: Que la veritat és que està espectacular.
1: Per bo i per dolent, l'afició
0: és Girona.
1: És Girona.
0: És Girona.
1: Doncs no, per això el jugador que ve a Girona vol marxar. Perquè ha acabat el partit, ha acabat a segona i t'han aplaudit.
0: I ja està.
1: Doncs no.
0: I no passarà res.
1: L'afició de l'hòstia.
0: Jo crec que això està bé.
1: Ja, no, no, total,
0: a vegades ens penalitza, però això està bé.
1: Fes-ho a Sevilla i fes la volta aquesta que han fet.
0: Però jo, per exemple, una cosa que crec que es valora molt és que tu pots perdre un partit i anar a sopar tranquil·lament.
1: Total.
0: Cosa que hauria de poder passar a tot arreu, perquè si no, que tiri la primera pedra el que ha tingut un mal dia a la feina i a sobre imagina't que has tingut un mal dia a la feina i que quan sortissis de la feina hi hagués algú allà
1: diguent-te
0: de tot, no? Vull dir que, bueno, els futbolistes són raça a part, són privilegiats, però tenen han de tenir els mateixos drets de...
7: No, i nosaltres, Raül, a veure, nosaltres analitzem la situació, tampoc estem criticant sense cap argument, sinó que al final s'ha de posar en context el que ha succeït. I al final jo penso que l'afició ha estat de 10 des del principi fins al final.
0: Doncs moltíssimes gràcies, José, Martínez, Jordi Gratacós, també tota la gent que ha servit, ens ha ajudat a arribar fins a l'últim dia, avui amb el control tècnic de Martí Seguer, també en Jordi Mariscot, l'Aleix Miquel, en fi, tota la gent que ens ha donat suport, l'Arnau Madrià, l'Àlex Luna, Nil Solà. S'acaba el camí del Girona Primera Divisió, comença ja la temporada Segona Divisió. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i tant de bo puguem seguir explicant coses positives del Girona. Res més, el Girona ha empatat contra l'Elche, el Girona no ha aconseguit l'objectiu, el Girona jugarà la pròxima temporada a Segona Divisió. Comença el camí del retorn.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

Escoltes Ràdio Capital.

0: 5 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25è aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25